0: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
1: Avui en Et Sonora, en aquesta temporada de Ferreries, mos han trobat a Cana Magdalena Allés Capó, nascuda l'any 1948. Hola, Magdalena, com estàs?
2: Bé.
1: Que m'expliques de la teva infància? On vivies?
2: Nosaltres vivíem dalt la carretera, de vora el cementeri allà dalt. I vam viure, vist que jo vaig tenir 16 anys, però jo som la petita de quatre germans, quatre germanes i un germà. I hi vaig fer jo fins allà dalt, fins als 16 anys. Llavors es van venir les Ferreries. La infància nostra i tota la d'allà dalt va ser una infància molt polida, perquè totes les que vivíem allà dalt, les famílies i això, eren famílies. No mos dèiem mai una cosa ni l'altra. Van ser una família tan unida i per part de cada casa hi havia una persona que era amiga de tu. Jo tenia tres amigues, les germanes també tenien amigues, el germà també tenia amics, i allà dalt mos ho van passar del tot molt bo. I teníem un conco, que era un abut de mon pare, però com que estava al costat de ca nostra, li dèiem el conco i el conco de mon pare conco. I després de badinat els diumenges, ell li agradava molt la música i tenia un acordeon. I allà dalt, els diumenges de migdia, quan havíem dinat i ho tenien tot aclarit, el conco sortia damunt la cera a tocar l'acordeon. I tothom cantava i tothom ballava. I van ser molt feliços allà dalt. I sempre que records hi han estat sempre. I a vegades encara mos trobam, que encara som tis Ferreries, que bé que mos ho van passar allà dalt. I sempre tenim molt bons records. No jo, no, tots. Perquè van ser una família tan unida, que mos ho van passar molt bé. I a més, nosaltres, com que en aquell temps no hi havia cotxos, jugàvem a la carretera. Quan veníem un cotxo, mos llevàvem. Jugàvem a corda, jugàvem a xaranga, i anàvem pel camp a cercar coses, i moltes vegades agafàvem una cindria dins l'estiu i un tros de pa, i mos anàvem a fer la bereneta fora, que dèiem nosaltres. I la bereneta fora era anar a Viniatrum, dins una tanca, i amb tots els amics mos anàvem allà a menjar la bereneta, i mos enduem una cindria o un meló dins l'estiu, i també anàvem molt a Sant Tem. Agafàvem la carretera de Sant Temi i anàvem a fer la bereneta. Perquè hi havia edat de quasi totes les germanes i ca nostra, però les altres cases també n'hi havia. I diria que mos ho van passar molt bé, molt bé, molt bons records.
1: Quina música recordes que cantar?
2: Bueno, allà dalt, com que allà dalt cantàvem les cançons dels anys. Diríem, jo ara en aquest moment no ho sé, però Las Mañanitas... Llavors també cantàvem la cançó de que tocaven els parranderos, totes aquest tipus de cançons, i cantàvem, i estàvem bé, molt bé, mos ho passàvem, però beníssim, beníssim. I nosaltres de dins el pati, els darreres del pati, mos anàvem tots d'una banda a l'altra, i nosaltres votàvem al costat, i els del costat votàvem a ca nostra. És a dir, que tant era a ca nostra veria quatre lots com quatre lots a casa tia, que dèiem nosaltres. I mos passàvem d'un pati a l'altre.
1: I el joc que més t'agradava ajudar a jugar, a tu, quin era?
2: A corda i a xaranga. Me va agradar molt sempre. A corda i a xaranga, mos passava la mar de bé.
1: I anàveu a escola?
2: Sí, vam anar a escola. Jo vaig anar a escola fins als 12 anys. En els 12 anys, llavors, ja no hi vaig anar més.
1: Què fèieu a escola?
2: Escola, com que l'escola no era com ara, que tothom tenia la mateixa edat. Jo quan vaig anar a escola hi havia lotes que tenien, perquè només hi havia lotes, lots no estàvem escalant, no? Hi havia lotes que tenien 3 anys, més que nosaltres. I clar, i primer donaven prioritat a les grosses, però llavors quan les grosses sortien d'escola donaven prioritat a les segones. Però si bé tu ja havies fet 2 o 3 anys, o jo i moltes, que només mos deien escriu i copia, escriu i copia. I nosaltres, clar, de llegir i escriure en sabíem, però moltes vegades quan va ser a l'hora d'haver de fer problemes i fer comptes i això, mos van trobar un poc aturades perquè no vam a ser temps de fer molta cosa. I els capvespres teníem el costum dels capvespres fer labor. I clar, només anaves a l'escola les 3 hores des de matí, de les 9 a les 12. I els capvespres feien bolillo, Jo vaig fer un tapeti, brodàvem, cada un fa el seu.
1: A què es dedicaven ton pare i ta mare?
2: Mon pare va ser pedrer, pica pedrer. Mon pare va ser pica pedrer, sí, sí.
1: A quina pedrera?
2: De Barrancó. Jo moltes vegades hi anava.
1: I què feies?
2: Fos dia amb ell. Jo m'estimava molt mon pare. Era una persona molt dolça. I moltes vegades hi anàvem el darrer dia. Teníem el costum d'anar a torrar sobrassada i anàvem a la pedrera de mon pare a torrar sobrassada, tota la família. I jo moltes vegades hi anava amb ell. A fer un dia. Llavors es venia a peu, a vegades ell i tu amb esquina dormia dins una barraca. No sé com és que no tenien els costums de venir. També va anar a coure calç, i aquells dies que cuia calç, llavors a casa nostra no venia, no? Feia dos o tres dies sense venir. Però quan venia era una alegria molt grossa, a veure mon pare. I mon pare tenia un canet que era de nom turca. I quan era un tros abans d'arribar, el canet mos venia a visitar i ja mos de que mon pare venia. I nosaltres ja sortíem. Però ja, en si vaig tenir una infància bastant polida, el que passa és que prest vam haver de fer feina per guanyar-nos el pa.
1: I recordes la pedrera? Amb qui feia feina ton pare?
2: No tot sol. Mon pare feia feina tot sol. Ell entrava i feia això. Ja se va fer un molí a la seva manera perquè era molt manyós mon pare. Ja es va fer un molí a la seva manera que agafava la pedra de baix i ell tot sol, manual, alçava la pedra.
1: I com anava i venia, com anava i venia de la pedrera?
2: En bicicleta.
1: I ta mare què feia?
2: Ma mare sempre va ser una dona molt feinera, que sempre anaven a llocs a fer feina, a emblancar, a matar porcs, de tot feia. Ma mare sempre era una dona que tampoc no tenia estudis i se guanyava la vida d'aquesta manera. I va anar molt d'anys a fer feina a Santa Teresa. Molt d'anys, però llavors hi havia tota la temporada d'hivern que la cercaven dos o tres dies en la setmana per anar a matar porcs. I es deia que anava a matar porcs, per nosaltres era una alegria, perquè duia sobrassada, un trosset de carn, un botifarronet, i quan eren al lloc sempre duia aquell botilet de llet i un trosset de formatge. I els dies que anava a Santa Teresa, ma mare venia i ma dona feia pa fresc a posta, i per dur-nos un trosset de pa i formatge. I nosaltres aquell dia tenia, o almenys jo ja tenia la bereneta, perquè les dues germanes majors ens van posar a fer feina molt joves. En els 14 anys ja ens van posar a un lloc i a la major la van posar a fer feina a ca uns senyors, qui per cert va estar molt bé allà, perquè se la van agafar com una fia i ella només guardava els fiets. Aquesta botiga tenien una botiga de vi, i ells, clar, estaven a la botiga i no es podien cuidar dels fiets, i van allà. I la van cuidar molt bé i ella va estar molt contenta, i sempre amb aquesta família han fet benaltros, sempre, amb aquesta família que va estar. I ella llavors es va casar a l'O i va quedar a l'O.
1: I quan ta mare anava a Porquetjades, la vas acompanyar qualque vegada?
2: Sí, sí.
1: Com eren?
2: Ah, jo m'agradava molt. Sí, sí, sí, sí.
1: Què fèieu?
2: Bo, jo encara, com que quan m'anava era fieta, ma mare solia dir que puc anar a la fieta, perquè sempre... ma mare me deia, nena, i nena, perquè sempre jo no he estat Magdalena mai, sempre he estat nena. I jo anava porquetjades amb ella. I insistiu també que anava molt a emblancar i es anava a fer coses, també t'insistiu, jo hi anava. I la germana segona va estar a la foradada, llogada a la foradada, i solia anar jo també a fer dies a la foradada amb sa germana. I mon mare anava a emblancar, i no, jo aquell dia també sortia amb mon mare.
1: Ses porquetjades cantàveu o glosàveu?
2: Els vespres sí. Quan jo tenia una tia, que estava a un lloc, estava a Sant Pere, i anàvem a porquetjades, sí, i anàvem i cantàvem i mos posàvem es falderet, ses castanyoles, maneguitos, que dèiem, tot mos ho posàvem, i llavors al vespre tenien una gramola i fèiem ball. Tens una sala molt gran, fèiem ball allà nosaltres tots. I això fèiem.
1: Això a Sant Pere?
2: A Sant Pere.
1: I les cançons, quines eren, les que cantàveu? Te'n recordes de qualcuna?
2: No, perquè era petita jo. Bueno, això sí, han mort el porc i no sé a bont, Can Antònia Nostra i a Can Rafel d'Esforn, això eren les cançons que nosaltres cantàvem.
1: A veure, qualcuna més?
2: Vaig a dir a ma mare que sàvia m'ha pigat, han mort la porcelleta i no m'han convidat. El dia que jo el mati tampoc no la convidaré, perquè ella ha quedat malament i jo amb ella també hi quedaré. Llavors n'hi havia un altre, Antoni Serra, diu que ha de venir amb 50 mules demà de matí. Digueu-li que vengui, que l'amo l'esperarà amb 50 mules a la porta i serà. Això eren aquestes cançons que nosaltres cantàvem en aquell temps.
1: I com anava i veníeu dels llocs?
2: A peu. A peu, a vegades mos duen. A vegades d'en bona, venga nina, i la fieta és molt tard ja i mos hi durem amb el carretó. Però bueno, també a Santa Teresa, no era que fos molt tan fora.
1: I què era de nom, ta mare?
2: Catalina, Capó Martí.
1: I els avis teus els vas conèixer?
2: No, no en vaig conèixer cap.
1: Què t'explicaven dels avis?
2: Ah, la germana és major. A un, l'avi, ma mare diu que el va tenir malalt, diríem, que no podia caminar, 10 anys dins el llit. El va cuidar. I les germanes meves, que eren majors, se'n recorden de l'avi. I a vegades ma mare sí, s'havia d'anar a un lloc a l'altre, de les al·lotes. Al·lotes jo me'n vaig cuidar vos de l'avi. I ells diu que sí, que se'n recorden de l'avi, se't sàvia. Jo no n'he conegut de cap.
1: I ton pare, que era de nom?
2: Perico, Alès Martí.
1: I què li agradava fer?
2: Mon pare va ser humanitas, perquè no sabia llegir i ell feia el que podia, va fer codolades, va escriure una comèdia que no l'he pogut fer mai perquè mai he trobat un companyero, perquè només són dos, que es declaren l'amor i és preciosa, aquest tros de comèdia, i codolades em va deixar de fetes. I mon pare era molt manitas. Ell es va fer els mobles de quan es van casar. Ell es va fer els mobles. I ell un dia sempre deia, un dia mos faré un patín a vosaltres, un patín. I les germanes no li van fer mai. I jo el vaig punxir prou que me va arribar a fer un patín. Li va sortir preciós, encara el veuria verd i groc, me'l va pintar. Va fer un darrere ben gros, que nosaltres quan estàvem dalt la carretera, com que en aquell temps hi havia caixetes de figues seques i coses d'aquestes, jo el posava darrere i m'on anava amb les barreres de vin i trum, a peu, i llavors es davallaven que allò semblava que era un mosquito d'aquells antics. Mutxàvem totes dues allà i davallàvem a tope. I allò era la festa nostra i mon pare me va fer un petit. Dic verd i davant m'hi va fer un triangle grocs. Encara me'n recorda que patint.
1: Quina codolada recordes que hagi fet ton pare? Quina codolada la tens? Com la més important o la que més t'agrada de les que va fer?
2: Les de les puces. Les de les puces. Jo no sé com se comença. Això que en ser un tros la trobaria perquè la tenc. La tenc estujada. El que passa és que no tinc les meves en les seves mesclades perquè jo vull que les seves siguin d'ell i les meves siguin meves.
1: És a dir, ton pare va fer codolades, però tu també n'has fet.
2: Sí.
1: I també d'ell, l'afició?
2: Sí. Jo també tenia un germà que també em feia. I mon pare el que també sabia fer molt bé era jocs antics. El capellet, no hi havia ningú quasi bé que li pogués fer caure el capell a dalt el cap. Era una,

0: es capella d'altres cap.
1: I a cartes a quin joc jugàveu?
0: A brisca. Teníem una tia que li agradava molt. I quan venies d'un menjaria per dia, se n'anàvem tota la setmana, no saludava a ma mare, perquè se n'anava maleïta, perquè havia perdut de cartes. I nosaltres rom. Nosaltres només vam la tia, perquè érem tres famílies allà dalt. I dèiem, la tia Antònia devia perdre diumenge perquè mos veu i no mos diu res. I nosaltres fèiem la xalada, ja la van arribar a agafar i tot. Però bueno, llavors, nina, vindré a jugar cartes, diumenge. I d'ho, ja vindràs. I mos ajuntàvem i fèiem això. Vam ser tot una família molt, molt grossa, de família, però també és perquè també hi havíem molta amistat de fora.
1: Viure allà dalt era com viure un poc en fora, no?, de Ferreries?
0: Sí, perquè no hi havia llum. Clar, nosaltres sortíem i quasi bé el llum estava de vora l'Ajuntament i havies de pujar tota la costa a les fosques. I qualque vegada n'hi havia una, les delícies d'aquí dalt que hi ha aquestes cases, allà també a vegades n'hi havia un, però si se fonia, tal vegada estaves dos mesos sense tenir llum i a les fosques anàvem allà dalt i a vegades costava. Això sí que me va quedar, que me feia com a cosa a vegades, anar allà dalt a les fosques. Però també érem tres de la meva edat que m'ho cercàvem una en l'altra per pujar juntes. Una feia de peluquera, jo feia de cosidora i una altra anava a fer feina. I un en l'altre m'ho cercàvem i m'ho anàvem allà dalt totes tres.
1: Com eren les botigues a Ferreries en aquella època?
0: Ai, en aquell temps molt agradable. Jo m'encantaven les botigues. Ara jo tinc que dir la veritat, els súpers m'encanten. Però jo allò que passes i recordes que de no res fes una botiga i et podies comprar el que tu volies, jo sí.
1: Te'n recordes els noms de les botigues?
0: Sí.
1: Com te diries?
0: Can Àngeles. Àngeles Morlà, la d'una, en Josep Martí i en Agadita Martí, també en Pesquera de Nou.
1: Però el nom que li deien a la botiga?
0: La botiga es tenien aquest nom, no li van posar un sobrenom, no. En Josep Caragol li deien de mal nom i era Josep Martí en Pesquera de Nou.
1: De Cas Caragols.
0: Cas Caragols, li deien. I llavors li deien d'Àngeles, que estava a la plaça i era la dona des qui manava els correus d'aquell temps. La dona d'aquest home, i ella tenia una botigueta també. I anàvem a comprar oli amb bòtils. Anaves a comprar mig quilo de lo que fos, i el bòtil d'oli, allò l'havies de tenir tota la vida, perquè no és com ara qui se beu vi. I tens molt de bòtils de vidre, però en aquell temps no, jo encara coneixeria el nostre. Era un bòtil verd, i allò hi anava tres quarts d'oli. I jo anava a comprar tres quarts d'oli. Sí, això me'n record. I anaves a comprar la calònia i aquestes coses amb un botilet. Tu deies, vull dues pessetes de calònia. I te donaven dues pessetes de calònia.
1: Tot era a pes, no?
0: A pes. Sí,
1: en les bàscules.
0: En les bàscules, i llavors havies de fer nombre amb els bolis.
1: I com pagàveu?
0: En pessetes. I no teníem... Bueno, vull dir...
1: Pagàveu sempre?
0: Sí, nosaltres sí. Ma mare va ser una dona que sense pagar no va anar a comprar res mai. Mai. Que me'n recordi jo, no va anar a comprar res mai. Mai. Sempre tinc que tenir doblers per anar a comprar. I sempre va tenir doblers. No me va dir, bé, es compri mig quilo de sucre i ja li pagaré. No. Mai.
1: Bueno, era habitual apuntar, no?
0: Sí, en aquell temps, sí. No, jo no ho critic, no, però en aquell temps moltes vegades mos enviàvem i érem petits i mos deien, vés a Can Àngeles i compri mig quilo de sucre i jo n'aniré i ja li pagaré. I com que allà hi havia el nom de les persones, quan hi anava ta mare pagava. Sí que me'n record. Sí.
1: I a ton pare com el coneixien de nom? Com a codoler o codolaire?
0: No, en Perico per ara. Perico per ara és qui feia gloses.
1: A veure què se sap de Perico per ara.
0: Ja li deien Perico per ara perquè quan va ser petit li van demanar i què és de nom al lot i ell va contestar Perico per ara. I Perico per ara va quedar per tothom. Ell mateix es va posar aquest sobrenom i tothom el coneixia per Perico per ara. I jo, els nets i els fills també ho saben, que sabíem que era en Perico per ara.
1: I...

0: com descobreixes les gloses o les codolades de ton pare?
1: Nosaltres érem petits i ja en fem. Jo amb el germà ja en fem qualque vegada. I sempre hem anat fent i fent, però poca cosa. Poca cosa, però jo ara m'hi he dedicat més d'ancià que ja som més major, diríem, m'hi he dedicat més. En José també, el germà, també em va fer de codolades i nosaltres dos vegades, els vespres, ens discutíem i discutíem fent codolades. Sí, sí, això sí que ho fem.
0: I tu tens escrites?
1: Sí.
0: Me'n diries qualcuna?
1: Som un ranxo de companys que ja tenim una edat i ha vingut a l'Oar per fer un dinar d'amistat per celebrar que van néixer l'any 1948. Ja som de la tercera edat i a tothom saludaré. Una glosa m'ho faré perquè sempre m'ha agradat. Espero que me perdoneu si no me surt del tot bé. Us salut a tot arreu perquè sou persones de bé. L'amistat és el primer perquè tots mos ho mereixem, tant els que venen de fora com els que som d'aquí. Estar jubilat té avantatge perquè tenir llibertat. No mos han de mirar rellotge per sa feina arribar tard. No perquè estiguem jubilats mai han de perdre l'humor, perquè en aquest món fa falta tot tipus d'edat. Els petits han d'anar a escola, els joves a la universitat i nosaltres, qui són l'avis, dels nens mos han de cuidar. Quan nosaltres érem petits, els carrers solien jugar, els al·lots en sa pilota a futbol solien jugar i ses fietes a corda, a xaranga o a amagar. Si nosaltres tinguéssim 20 anys, tot seria diferent. Molt de nosaltres seríem a fora per una carrera a estudiar, on seríem mestres d'escola i uns altres serien abogats i qualcú faria polític per anar sempre ben mudat i cobrar ses dietes quan se'n van d'aquí d'allà. Nosaltres ja no corren gaire, començam a anar a poc, de joves vam córrer prou i mos va tocar fer molta feina i ara ha arribat una edat que feina en volen poca. Quan nosaltres eren joves, anàvem a cercar escalat a sangs, menjàvem hortons i aglans, figues seques i codons, i per fer sa bereneta no teníem molt per triar, no teníem ni nocilla, ni danones, ni jamón. Segur que vos recordareu d'Antoni Pruna i en Bet Daló i d'en Pepín en Bolín, que eren baixers tots dos, que si els avés d'en fora semblaven dos joveners i quan els avés de prop, de joves no en tenien res. D'en Joan el Lloro jo vos puc dir que ell li agradava molt el vi i agafava qualque borratxera que se n'havien d'anar al llit i es posava damunt la cera a roncar i a dormir i en Tomeu Pellicer unes quantes vegades amb el Lloro es van vestir. D'en Toni Gris i sa dona feia molt bé per cosir. Tenien els calçons a mida i qualque traje de noví i tenien una botiga de roba, de corbates, botons i calcetins. I si un dia t'insistiu, voleu venir a berenar a ca nostra, amb molt de gust vos obriré la porta i aquí vos dono la direcció, Villa Pepe, nombre 19. Jo faré oli i aigua, que a tothom agradarà, i no mos ha de faltar ni la sobrassada ni el cuixot, i no mos heu d'olvidar de dur cerveses i vi bo. Neulària de Can Marc, que dugui pa per tothom, i si no és molt de demanar, que dugui un pastel ben gros, i que sigui de congret, que necessita el fa molt bo. Ara baix per acabar d'aquesta petita poesia. Us desig salut i alegria i espero que un altre dia mos puguem tornar a trobar, però no mos han d'olvidar des que en nosaltres ja no hi som i en aquest mateix moment un aplauso li han de donar.
0: Aquesta és recent, aquesta.
1: Sí, fa 3 mesos. La vam fer pel novembre. Vam fer la quinta de 75 i jo en el dinar vaig fer aquesta glosa.
0: A veure, la més antiga que tinguis, a veure.
1: Enamorada de la vida, amb Maria ten felicitat, superant la tristesa, amb Maria ten amistat. Caminant amb Maria, sempre farem bon camí i en la seva alegria sempre trobarem bons amics. Amb Maria ten esperança, amb Maria trobarem consol, amb Maria al costat nostre mai mos trobarem tots sols. És el mes de ses Maries i és el mes de ses flors i totes són polides com tu tens Maria el teu nom. Veuràs que sa vida és polida quan d'ella t'has d'enamorat. Esperam que en tu Maria amb el teu manto mos donis un abraç i que s'acapi sa guerra i que puguem viure tots en pau.
0: I ta mare te contava rondalles?
1: Sí, ma mare sí. Ma mare sí que en sabia de rondars, ma mare
0: Quines te
1: sí.
0: contava?
1: Bueno, les típiques seves, les típiques de la caputxeta i d'aquestes coses que contaven ell. Ell molt no era, però sí que mos entretenia contant les rondades.
0: I refranys
1: A ma
0: o...
1: mare li agradava molt el fanat de refrans.
0: Què te deia?
1: No ho sé, quan havies perdut una cosa, te deia, dimoni, posa això, que no és teu ni meu, és del bon Jesús i de la Mare de Déu.
0: Quan perdies una cosa.
1: I les tres vegades la trobaves, de ella. Vegades, sis fies, nes, nes també ho diuen.
0: I ho has de dir 3 vegades.
1: Sí, tres vegades. I llavors també tenia aquesta que deia, jo li dic a les nets, sa nena ha fet bunyols perquè té l'àvia petit, l'ha perdut per dins el llit en les rues de llençols. Això deia ella. Bueno, ella me contava aquestes coses.
0: I en els 12 anys vas deixar l'escola
1: Escola.
0: i què vas fer?
1: Vaig anar a cosir.
0: On?
1: A Cana Margarita Vidal.
0: I què feies?
1: Cosia, perfilava i feia tots els patges que anava a comprar a Cana Ginera, ja anava a comprar a Cana Ginera, i mai, mai, mai vaig dur un arreu. Tot ho vaig saber aclarir. Dues botons per a aquella dona que era de l'Antònia. Havia de dur fil per aquella, havia de dur, i com que en aquell temps això eren més per les madones que deien, vés a Cana Ginera que m'ho apuntin i jo ja ho aniré a comprar, ja ho aniré a pagar el diumenge. I jo anava a comprar els fils, els cierres, els botons, les espatletes, elàstic, i no me vaig errar mai, mai,
0: Qui
1: d'això.
0: era Neginera?
1: Sé que encara ferreries, encara hi és, a ferreries, de vora el carrer Nou, allà, a Cana Ginera, allà era,
0: Però
1: però
0: que és
1: bona.
0: una botiga de
1: Una
0: què?
1: botiga de roba, una botiga de roba. I jo, com que en aquell temps posaves, bueno, que feien vestits i posava xerra i havies d'anar a botons i jo anava a Cana Ginera i dues mostruari de botons que era com a so de grossos i llavors es me de, mira, de què n'has de dur quatre, de què n'has de dur sis, aquests has d'apuntar per Madonna de Vinicanó o Madonna del Barrancó i jo tot ho sabia aclarir. No me vaig errar mai, me ben en record.
0: I quant d'anys hi vas fer feina allà?
1: Fins que me vaig casar, me vaig fer el vestit de novia i tot allà.
0: Te'l vas fer tu?
1: Sí. Sí, el vestit de novia ja vaig fer jo. Allà me vaig fer el vestit de novia.
0: I amb qui te vas casar?
1: Amb el Llorenç Pons Cardona. Que ell, per conèixer-lo, li diuen el Llorenç de Vinicanó, però ell a Vinicanó hi va fer poc temps, perquè en els 16 anys ja se'n va anar de casa seva, va voler fer de barber, i va fer de barber, va anar a Mo, a aprendre de barber, i llavors se va instal·lar a Ferreries. I bueno, li poden dir tres noms, el Llorenç de Vinicanó, el Llorenç es Barber i el Llorenç de les Escoles, que també, si dius el Llorenç de les Escoles, saben qui és, perquè així mateix hi van fer 30 anys.
0: Tots dos.
1: Tots dos, nosaltres teníem una caseta i vivíem allà, a les escoles,
0: I què fèieu?
1: Bueno, ell feia de tot, ell manava el pati net i tothom el lavava, remells que no podia fer més, i jo feia una estona de feina dins la cuina i llavors al capvespre, quan havien acabat l'escola, anava a fregar les escoles. Assegurada no hi he estat mai, però feina n'he feta sempre.
0: Que feies es menjar a l'escola?
1: El menjar hi anava després de vedinat i es curava. Es curava una hora i mitja. I llavors me n'anava, quan acabaven l'escola, damunt les 4:30, jo ja hi havia escoles que ja estaven buides i me n'anava a fregar fins a les 7 o les 8 del vespre.
0: Però no vas fer de cuinera.
1: De cuinera no, de cuinera no.
0: I que éreu com els conserges, no? Que diuen, de l'escola.
1: Ell t'ho podria explicar més que jo. Ell a les 8 havia de tenir obert i el pati net i la calefacció dins l'hivern oberta per tota l'escola i després d'haver sortit d'escola anava i carnava totes les pistes, tot el pati i regava i feia tot el que havia de fer.
0: I com era la barberia?
1: Una barberia petitona, era un quartet de sa mare, de sa casa de sa mare. I llavors es va juntar amb un altre barber, van fer les dues barberies juntes i vam fer feina uns quants anys, vist que nosaltres no vam anar a les escoles, però vam fer feina molt bé, que li diuen Antoni és barber també, i vam fer feina sempre, sempre, sempre junts, i sempre hem fet de bo, mai hem estat aquells enemics, tot, no, sempre hem fet molt bo amb aquest Toni.
0: I a l'escola, que estàveu fent feina junts, com eren els al·lots aquella època?
1: Aquella època els al·lots eren trapassers, però no eren com ara. Allà baix hi havia quatre, no sé si eren 300 i pico d'al·lots, i n'hi havia molts que menjaven en el menjador. I feia molta feina, però també es menjava molt bé. Es feia molta xalada, moltes vegades les mares me deien jo no l'enviaria a l'al·lot en el menjador. Ah, però no sé com és que li agrada tant es venir. I eren molts, van arribar a ser... En aquell temps també hi havia molt de pagesos, eh? I eren dos bussos quasi bé que anaven del camp. I clar, i al·lots de Ferreries i al·lots del camp li van arribar a ser 210. Llavors es van començar ja, que només van acabar fins als 12 anys, perquè llavors ja van agafar l'institut, que llavors es va a l'escola ja va ser més poca.
0: I després te vas casar i vas deixar de fer feina?
1: No, jo vaig fer feina de sabates. Bueno, jo feia feina de tisca nostra, eh? I encara anava a cosir moltes estones, perquè m'agradava, i anava moltes vegades, li deia, vindré a cosir. I anava a cosir, i feia una estona a cosir, i llavors vaig dir, bueno, ara vaig tenir un fill, i llavors ja vaig agafar feina per tisca nostra. Feia feina de sabates, engomava i feia sabates.
0: Juntaves?
1: Sí. De màquina també em vaig fer. Però també una fàbrica que engomava talons.
0: Com el vas conèixer, a la teva pare?
1: La meva pare, ell, feia de sabater a una casa.
0: I abans jo, de fer de barber?
1: Sí. Uh-huh. Jo anava a ca nostra i passava cada vegada davant aquesta botiga, o aquesta botiga no, aquesta casa, i ell diu que me va conèixer jo, però jo passava d'ell i més coses, i m'ho van arribar a trobar per el carrer. Però vull dir jo, a ell, de dir, ai, aquest jove m'agrada, no, així com ell diu que quan jo passava ja me ve, jo no, jo passava d'ell, m'ho van trobar per el carrer, amb amics, ell era amic també de germà meu. Era molt amics, i clar, i allà també l'amistat, veníem per ca nostra i mos trobàvem amb el germà i mos trobàvem, i d'aquí mos van conèixer.
0: Com us entreteníeu en aquella època?
1: Jo en aquella època, tenc que dir la veritat, jo, com que ell em vas fer de barber, jo festejava molt poc en tota la setmana, perquè en aquell temps no tenien horari de tancar. Era a les 11 del vespre a vegades, i encara els dissabtes fèiem feina tot el dia i tampoc no ens veiem. Quasi bé només ens veiem els diumenges de cap vespre. Els diumenges de matí també teníem barberia, perquè els pagesos venien a tots els cabells. I els diumenges de cap vespre sí, que ens veiem.
0: Però avui dia... I què fèieu?
1: Anàvem al cine, era l'únic que podíem fer. Anar al cine.
0: I llavors... Quines pel·lícules feien?
1: Vam veure Los Diez Mandamientos i vam veure... No sé, ara jo ja no me'n record, però moltes de... De tiroteo, aquell tipus de pel·lícules.
0: Com era el cine?
1: El cine era bé, estava molt bé el cine. Sí, sí, era molt acollidor, era petitó, però era molt acollidor. Sí, sí, estava molt bé.
0: Què feia la gent dins el cine?
1: Menjava caramelos, perquè davant allà on feien el cine hi havia cap sucrer i anàvem a comprar una bosseta de caramelos i menjàvem caramelos al cine. Això era. I ben qualque dia... A ca nostra, mon pare i mon mare van ser molt balladors. Van ser molt balladors. I a ca nostra, aquí tenien la cuina gran, els darrers dies venien a ballar a ca nostra. Per això hi ha moltes al·lotes de la meva edat que diu que sa mare els renyava que no anessin al ball. Jo no m'ho va prohibir mai, perquè nosaltres no ho van tenir per res mai. Mon pare i mon mare eren molt balladors i ballàvem. I nosaltres per els darrers dies anàvem dins la cuina de ca nostra i ballàvem.
0: I que ballàveu?
1: Pas doble, i tangos, i però en sabíem a la nostra manera. Sí, sí, però nosaltres ho vam aprendre així. I nosaltres, que llavors quan vam fer la casa de Tis Ferreries, nosaltres vam comprar un tocadiscos, a ell li agradava la música i va comprar un tocadiscos. I els diumenges de cap vespre, molt de diumenges, també anàvem a ballar dins el menjador de ca nostra, quan eren fadrins, i ma mare allò ho comportava. Ma mare el ball sempre ho va tenir molt aclarit. i me'n record que els darrers dies feien ball a l'Oar i ma mare va venir en jo en el ball, perquè en aquell temps tot sols no hi podies anar, ni al cine ni al ball, sols no hi podies anar mai, havies de demanar sempre companyia. Però nosaltres, llavors, com que estàvem encara de la carretera, moltes vegades nosaltres veníem amb el ball, ma mare m'acompanyava en el ball, m'hi va acompanyar a vegades.
0: I en el cine hi anaves amb qui? Amb un germà? O...
1: No, si anaves de dia hi podies anar tots sols, però com que nosaltres al vespre no hi van anar mai, perquè els dissabtes de vespre ell feia feina i no hi van anar mai, els diumenges de vespre no hi anàvem mai, els diumenges de cap vespre sí. Els diumenges de cap vespre sempre anàvem amb els amics, eh? Tots sols tampoc no hi anàvem mai, sempre eren tres o quatre parelles. Que anàveu al cine? Sí, doi, allà mos trobarem.
0: A que vostre éreu d'anar d'excursió?
1: No, molt d'excursió no, però nosaltres quan érem petits sí que hi anàvem. Ja t'he dit, quan estàvem dalt la carretera, érem... anàvem a cercar llenya i tot, on anàvem per la marina de la torre i anàvem a cercar llenya. Mira, en aquell temps, en 10 o 12 anys, o 15, no, que va, 10 o 12 anys, mos deien, podíeu anar a cercar llenya. I nosaltres mos anàvem amb una corda i mos anàvem a cercar llenya. I fèiem el cap vespre, partim la marina i duen el que trobàvem.
0: I Cala Caldana, la vas veure de petita? I sí. Hi havia anat qualque vegada?
1: Sí, sí.
0: Com hi anàveu?
1: En carretó. Els diumenges anàvem a missa primera, o sigui, primer havies d'anar a missa, i llogàvem un cabiolet, el llogàvem, els homes venien en sa velo i les dones agafaven el cabiol i anàvem a missa, anàvem a Cala Caldana. Després de missa anàvem a Cala Caldana per el diumenge. I moltes vegades, després de Sant Bartomeu, anàvem a Trabaluja. A Trabaluja hi vam anar amb una altra família, que estàvem dalt la carretera, i m'ho vam anar allà a fer-hi tres dies, dins la cova, a Trabaluja. Les al·lotes ja m'anaven animorats, eren tres i m'anaven animorats, i sé que al vespre els homes van venir a fer pop, les al·lotes, i crits i piules, ja tota aquella nit no vaig dormir, me ben en record, perquè jo tenia més por que ningú, i les al·lotes, com que ho ven, que eren els animorats, i feien crits i piules, i ara per què has vingut, i feien una xalada. Van fer tres dies, moltes vegades.
0: I a la Caldana, quan hi anàveu amb el Cabriol, què hi fèieu allà?
1: Allà t'endues un poc de menjar i poca cosa més. Poca cosa més. I llavors van començar, aquí va haver un mestre de cases que va comprar un camión. Va comprar un camión. I el dia que tu el volies llogar, els diumenges, podia llogar el camión i ell t'hi duia. Amb el camión també hi vaig anar, a Cala Caldana. Sí, sí.
0: Que us n'hi posàveu molts.
1: Sí, i tots els que hi cabíem. Tots els que hi cabíem. I on anàvem fins a Cala Caldana. Sí, sí. I llavors hi va sortir un home que li deien Antins i aquell home va comprar un trole. I llavors on anàvem ja, era més bo ja el trole. Ja tenia unes altres rodes i no passava la pena. El camión era molt dur. Que penses, crits i píbolos, perquè mos feia mal a l'esquena. Clar, la carretera no estava asfaltada com ara. I llavors quan vam poder agafar el correuet aquest, llavors ja va ser glòria. Llavors ja sortia cada diumenge.
0: I vas començar a nedar?
1: Que va, no vaig abre mai. Em vaig abre, però i tenies por de saigo. No hi havies anat mai i tu tenies por. Te banyaves el peu i tot d'un allò. Sí, sí. Jo de nedar n'he sabut d'ensenyar que són grossa.
0: I les festes de Sant Bartomeu com ets vivies?
1: Bé, les festes com que no eren com les que són ara, eren també més familiars. Jo sempre he tingut molta por dels cavalls, sempre, i no m'han agradat mai. De la carretera, quan jo era petita, no volia saber res dels cavalls. I passava una panada, jo com veu un cavall que feia un bot, feia un desastre. M'agafava, però, tenia molta por, i no hi anava. I ma mare a mi m'anava a vegades, però jo no. Jo no hi vaig anar amb ella, però no vaig anar a veure els cavalls mai. Mai de por que tenia. I el fill petit me surt cavaller. I jo dic, me fa un pas de fora i ara no entenc que tenia més d'aquí. I a edat de 16 anys, el fill, a edat de 16 anys ha sortit cada any, cada any, cada any. I el tenim dins la cotxeria aquí dintre, en el cavall, tenim les barreres posades per cada any. I ara ja no em fan tanta por.
0: I anaves a qualque acte de les festes, encara que no fossis jaleo?
1: Sí, sí que hi anàvem. I en aquell temps venien les torroneres. I les torroneres te compraves el que fos, o compraves una piruleta o un ventall i coses d'aquestes. Xufletes, me'n venen record que compraven xufletes i coco. Sí, sí, sí. I les festes d'aquell temps no eren com ara, perquè te trobaves tots junts i ara no te trobes a ningú. No te trobes a ningú per dinar. En aquell temps sí, en aquell temps a les dues havies d'anar a dinar. I te trobaves amb tota la família.
0: Què menjàveu un dia de festa?
1: Dia de festes, dia de Sant Bartomeu, era arròs i coniu. Mon pare sempre, cada any el dissabte de Sant Bartomeu, se n'anava a caçar. I dinaven de lo que duia mon pare. De lo que duia mon pare. Si tenia dos conills, dos conills. En feia un, en feia un. I això menjàvem. Això. Mon mare sempre ha estat molt bona també de fer menjar. Feia les enciamades ella, ho feia tot ella. Sí, no, les enciamades, sí. Enciamades i pastissets, tot això ho feia ella.
0: Que tenia un forn a casa?
1: Una cuina de ferro. Cuina de ferro, no sé si t'has vist mai, però les cuines de ferro duen un fornet a la banda. I d'allà dintre mon mare ho cuia tot. Bé, les coques es duen al forn, Can Marc.
0: Com ho fèieu?
1: I mon mare era molt dimoni, xicava de matí per posar-les. Tenia molta manya de fer-les, li sortien precioses i jo no m'hi surten tant. I els agafava i quan era, se tenia toves, els agafava i els duia un forn a coreles. Els pastissets i sou solia coure a casa nostra. I llavors fèiem un pudi, una tortada o el que fos, i allò era el dinar de Sant Bartomeu.
0: I per Nadal què menjàveu?
1: Per Nadal fèiem més un caldo amb la carn bullida, i ma mare en aquesta carn bullida l'agafava i la posava dins el forn amb patates i li sortia tan bona, que jo me'n recordo aquesta carn, encara que feia ella, molt bona. Sí, sí, això fa. Ella feia cuscussó, feia pastissets, ho feia tot.
0: Com el feia el cuscussó?
1: Ai, feia el paella. No és com ara que el van narrat. Ella no. Ella feia el pa 4 o 5 dies antes i llavors es agafaven la màquina de capolar de porc, la màquina de capolar carn, i d'allà i mon pare i en José, el vespre, rodàvem i em feia el cuscussó d'aquell pa que li sortia. I llavors es feia el cuscussó.
0: I què hi posava més?
1: Posava sucre, i hi posava pinyonets i panses. I panses. El que ara en el dia s'hi posa maletins el cuscussó, i jo també n'hi poso. Però ella, cada any, en tot de posar-hi maletins el cuscussó, agafava meles, els atorrava i traia a la taula el plat en ses meles.
0: A part.
1: A part. No ho mesclava, ho feia a part. Agafaves el cuscussó i 3 o 4 meles, 3 o 4 meles.
0: I també feia formatjades?
1: Sí, sí, ma mare ha estat molt tradicional. Jo també ho he estat, eh?
0: Com ets a fas, a formatjades?
1: Jo te faig de porc. I ma mare ets a fer de bé, perquè en aquell temps, com que tenies els fills, jo era ell, el germà meu, estava llogat a un lloc, ja posaven de condicions que per a Pasco li havies de donar un benet. I duia un benet, i llavors el meu pare i un altre li ajudava, matàvem el benet, i d'aquella carn feien les formatjades. I llavors de les cuixes feies el forn o feies aquestes coses. Però les formatjades d'aquell temps eren de bé.
0: Te'n recordes de la recepta de les formatjades?
1: Si no vaig errada, agafes 1 quilo de farina, 400 grams de sou, de porc, una curadeta de sucre i una curadeta de sal. I l'aigua que se beu i un poquet de llevat. Això fa, sí, sí.
0: I la mescla?
1: La mescla, tot ho havies de posar junt, tot, i havies d'esperar que tu vas. I quan t'estou, llavors es fas les formatjades. I de la mateixa pasta pots fer coques amb formatge i coques amb marmelada. Ma mare ets a fer un suquet, a mon pare li agradava molt el suquet. No sé si saps què és el suquet. És sucre amb blanc d'ou. O ben muntes, ben muntes, ben muntes, i allò te queda com una merenga cuita. I a mon pare m'esqueixalava molt, i a mon mare sempre n'hi feia. Jo no, no m'agradava gaire mai, però a mon pare sí que li agradava molt el xocolata.
0: Quan eren de bé, què hi posàveu més, a part de sacar de bé?
1: Hi posàvem un poquet de colorant i un poquet de sal. I res més. No hi posàvem res més, no, les formatjades.
0: No, ni sobrassada, ni...
1: Bé, sí, sobrassada sí. Sí, sobrassada sí. No podia faltar, no hi pensava, la sobrassada. Això no m'hi ha agradat gaire mai, en Llorenç, sí. Jo no, jo me fa nosa. Jo me'n faig, si me'n faig, me'n faig de part, sense la sobrassada. Posava sobrassada i li trepitjava.
0: Fassols, també, o
1: no? No, no, no, no. Sos molt típic de Ciutadella i de la part de Mallorca.
0: I te'n recordes de qualque anècdota de l'escola, de quan feies feina a l'escola?
1: L'escola, sí, anècdotes molt, molt bones, perquè tothom me venia darrere, i nosaltres vam tenir un canet, vam tenir un canet a les escoles, que era petitó, per als fiets i feia il·lusió tenir un canet, i nosaltres vam dir, d'on agafarem un canet, i vam agafar un canet petitó. Tota l'escola tothom el coneixia, i m'ho havien demanat per vendre, perquè el ven de casa. I nosaltres vam dir que per vendre res, que va, el director i tot estava content del canet. I un dia ens va fugir i els al·lots el van conèixer i el van dur en braços perquè ens havia fugit el canet. I és que no solia sortir gaire, no, perquè ell sempre anava dins el rodol de dins el pati i això, i tots els fiets el coneixien. I li va, i ens deia que és de nom, no en té. I era de nom, no en té. I clar, tothom diu, oh, no n'hi has posat de nom? Sí, és de nom, no en té. I t'he dit que aquesta anècdota del canet, i un dia sense més ni menys me'l van prendre. Van tenir un disgust tots. Tots els fills de l'escola, amb els quinets, van enyorar aquest canet. No era molt gros, però es veu que qualcú se'n va enamorar del canet i me'l van prendre. I no en van tenir mai més. No en van tenir mai més d'acà. Van dir, no, nosaltres no en volem tenir més. Perquè t'he dit que tothom estava encarinyat amb aquest canet. Era una monada. Els fiets sortien d'escola i el cridaven i a vegades eren davant ca nostra i corrien amb el canet, això si el tornaven, eh? No se'l van endur ningú mai, però això jo no sospeix de ningú, de cap fiet, perquè tothom se l'estimava molt en aquest canet. I nosaltres pensàvem que me'l van prendre, perquè aquest canet no havia sortit mai i el canet, si te'l prenen, no torna, però si fuig, torna.
0: Sí.
1: I no va tornar mai més.
0: I el nom és un poc com el de ton pare,
1: sí.
0: No?
1: Sí.
0: Emparar.
1: Sí, sí.
0: Idò, moltes gràcies, Magdalena, per totes aquestes històries.
1: Mira.
0: I espero que hagis fet recordar a molta gent moltes coses.
1: Moltes coses.
0: I segurament tu ara te'n recordaràs de moltes.
1: De moltes,
0: altres.
1: Que sí, que no te'ls diré. Eh?
0: Però...
1: Com l'anècdota també que deien, es qui perd, cerca, i es qui troba, estoja.
0: Es qui perd cerca i es qui troba es toja. I de mos quedàvem amb aquesta anècdota per acabar.
1: Molt bé.
0: I tot el que hagis dit, ben dit està. I fins una altra. Molta salut. Gràcies.
1: A tu també.
2: Sonora, quarta temporada. Memòria oral de Ferreries.
3: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

A mi em passa com tu, m'enyor fora de casa. Una pena, un neguit, una crisi profunda d'identitat m'angoixa. Pens massa en els meus fills. Les ciutats són iguals, sols s'hi pot sobreviure. Jo el que vull és voltar amb el mar d'horitzó per l'univers de l'illa. Faig viatges mentals, exploro versos i llibres. Tenc un atles remput de quan era petit i una brúixola amb vent que assenyala Menorca. El millor de partir és poder regressar. Déu no baixa del cel. L'aventura és escriure.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far.
2: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però de, on ho manto jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb un paper, ell alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, xiquin,

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que té unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existeix aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador nord-català.
3: Francesa, que crec que és d'origen aristocràtic i doncs el poble després ho ha volgut respectar i tot França. Ha volgut fer la seva pausa de 12 a 14 i dues hores, cal que sigui reglamentari que siguin dues hores, perquè si no, pobrets, estaran cansats. Això a Espanya no existeix, que no vol dir que ho facin de 15 a 17 o de 2 a 4. No, és que la pausa és més breu, poden ser 3 quarts, pot ser mitja hora, pot ser que no hi hagi pausa, pot ser que siguin 3 hores, pot ser que sigui 1 hora i mitja, però no hi ha aquesta sacrosanta pausa.
4: Els

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, Podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i Podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Tot es dia, bon
1: dia. I alegria. Tot es
2: dia.
0: L'altre dia vaig veure un tuit que posava en bon valencià, bon dia tot el dia. I dic, veus, en bon valencià, en bon català, en bon, en bon magonès, bueno, com vulgueu.
2: A Lleida ho diuen molt, eh? Bon dia tot el dia.
0: Ja,
2: ja. És molt, és com una frase feta, quasi, quasi.
0: Sí, sí, no, és que de fet ho és, és perquè ho és tot es dia. Tot es dia és bon
1: tot
0: dia.
1: Tot es dia, bon dia, amb així tu, que... sí, sí.
0: Exacte, a més sempre ha de ser bo, perquè si no és bo ja no m'ho agrada, sí, no, i sí. Hem de lluitar perquè sigui un bon dia.
2: No hem de dir bones tardes, no. Això no, això no es diu, això no es diu.
1: Bones tardes, bona nit.
0: Es diu a Espanya, a Madrid.
2: Enguany estem aprenent unes coses tan pràctiques.
0: Pues sí.
2: No, que mos dus, que mos dus avui.
0: Avui aprendrem per poder anar una mica de viatge pel tot el món, aquest, sense fer un poc espadans, perquè... Tothom té un amic pedant que un dia se'n va de vacances i te diu, m'he anat a London.
3: A London Calling.
0: I dius, molt bé. Però,
2: com va anar per London?
0: Com va anar per London?
1: Com va per London?
0: Ai, molt bé, saps? No, va.
1: Quina ràbia.
0: Exacte, deixem de... Diguem les coses pel seu nom, clares i en català.
2: A veure, una peculada a vegades.
0: Exacte. Sí. No m'ho facis dir, perquè sí. Però sí, nosaltres sabem que les coses no van així i quan hi ha una tradició amb els exotopònims de traduir-los, els traduïm. I els noms de lloc, que són això, els exotopònims, els traduïm sempre, d'acord? Sempre que hi hagi aquesta tradició. Si reiem en català, per tant, els traduïm en es català, perquè, clar, hi ha gent que se'n va a London, però després hi ha aquesta xerranda que s'han anat a Londres. Hòstia, tampoc, saps?
1: També es va.
2: Entre poc i massa, a mesura passa.
0: I no, clar, què hem de fer? Anem a Londres, d'acord?
3: Londres.
0: Ben pronunciat. En català és Londres, d'acord? Perquè comença això, comença a ser una nova tendència això de traduir topònims en el castellà directament, saps?
1: Vale, serà difícil, però ho concluirà.
0: Sí, clar, mira, Londres, mira, també costa, a Portugal hi ha una ciutat que es diu Porto.
1: Porto?
0: Porto. Porto.
1: Porto. Ah, vale, Porto.
0: Ah. En català sabeu com es diu?
1: Com es diu?
3: Porto.
0: Porto.
1: Porto.
0: Porto.
1: Ah, vale.
0: I en castellà sabeu com es diu?
2: Porto.
1: O Porto.
0: I com li dius a majoria de penya? Oporto.
2: Oporto.
0: No, avam.
2: Anem a dir-ho com els portuguesos, tu.
0: Exacte, no? Com els portuguesos, com nosaltres.
1: Com diguin sisse.
0: Exacte.
2: No és per dur-se contrària, és per coherència.
0: No, és que de fet, l'única o aquesta inicial que la posen és en castellà. És a dir, no té...
2: Oh, que bonito. Oporto.
1: Oporto.
0: Clar, jo suposo que deu ser... Oporto.
1: Oporto.
0: No? Perquè, clar, és a dir, ja poses l'article davant, o portuguès, no? I clar, no, però no, no hi és. És a dir, aquesta on no l'han de dir, d'acord? I això, a vegades, mereixem el que m'ho passa, oporto, no, saps?
2: Ara, quan qualcú de vosaltres digui Londres o Oporto, li deim, exotopònim.
1: Exotopònim.
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
1: No, hombre.
2: Com es diu?
0: Aquest exotopònim està molt mal pronunciat.
2: No, directament jo li diria exotopònim.
1: Bon,
2: ets un exotopònim.
0: Com a insult també cola bastant bé, no?
2: Sona bé.
0: Jec, perquè
2: no
0: dius exotopònim.
2: No dius res, no dius res i ho dius tot.
3: Que tallufa.
0: Després, així que segueixi aquesta línia, en tenim més, eh? Així és que són futboleros, amb aquesta U tan necessària de tradició castellana de futbolero.
1: Futbolero?
0: Futbolero. Els futboleros, clar, tenim clar també que hi ha una ciutat d'Itàlia que és Milano.
1: Milano,
0: que és l'equip de futbol més llorejat d'allà, és el Milan, que ja tenen el nom en anglès.
1: El Milan, clar.
0: El Milan té el nom en anglès.
1: No és el Milan.
0: Exacte.
2: Jo tinc una pregunta, eh? Has dit lliurejat?
0: Lliurejat?
2: Com has dit? És l'equip de futbol més...
0: Ah, llorejat.
2: Llorejat.
0: De llor.
2: De llor, de llorer. Llorejat. No?
0: Exacte.
2: Llorejat. Entes lliure, he dit, hòstia, llorejat.
0: No, són lliures a Milà, són italians.
1: No són lliures, són italians.
2: Els italians no poden ser lliures mai.
1: És a dir, Leon Milan, perquè és amb
0: anglès. Amb anglès, clar, antigament els equips de futbol es havien posat noms anglesos, però i el Milan, clar, aquí va ser en Franco que va prohibir noms que no fossin d'equips de futbol que no fossin en castellà. Però hi havia molts de noms que eren en anglès.
1: Eh?
0: I l'Atlètic de Bilbao continua sent Atlètic en anglès.
1: Atlètic de Bilbao.
0: Però se l'han de tornar a normalitzar quan en Franco es va morir, perquè havia estat Atlético de Bilbao una temporada.
1: Correcte. Com s'ha de dir? Milan.
0: No, Milan, Milan, va ser que en castellà que han fet tranquil·lament, ells normalitzen els noms i deien el Milan, perquè ja és Milan, però en català és Milà.
1: El Milà.
4: Com sa goma, no?
0: Exacte, com sa goma d'esborrar.
1: Milà, com sa planta de reciclatge.
0: Exacte, ben igual, exactament igual.
4: Va, com Milà. Més, com més coses.
1: Com la Mercedes, salt de transports...
0: Després també hem d'anar molt alerta amb els topònims a l'hora d'escriure'ls, perquè n'hi ha que els deim bé, però no els escrivim bé. Què tenen en comú Romania i Hongria? A part d'una democràcia una mica xines.
2: Romania i Hongria.
1: I rimen.
0: Que s'escriuen amb bo. Romania i Hongria.
1: Uau.
0: D'acord?
2: És a dir, que fan Saó d'Oporto i anem a posar-la a Romania i Hongria.
0: Exacte, ho pronunciem bé, exacte, ho pronunciem bé, perquè com que ja sabeu que les nostres tòniques quan tornen àtones se pronuncien ús, és a dir, no hi ha cap pega. Romania, Hongria.
1: Exacte. Avui estava fent el cafè, pensava, les tòniques que tornen àtones? Què passa? Vols dir amb el mòbil tot el dia? Jo estic pensant en aquestes coses.
2: Això m'agrada, això m'agrada les paraules esdrújoles.
0: Les os que quan tornen, que quan són àtones se pronuncia nu. En català oriental. Que a vegades jo m'ho perd.
2: En Pedro es llega al matí i pensa quan les os àtones...
1: Quan se'n poca m'encissa i poden ser les àtones. Ja està.
0: I bé, després tenim més casos. L'Havana, per exemple, s'escriu amb V baixa en català. Baixa, sí, eh? En sí. Castellà no s'escriu com V alta, en català no, i s'apostrofa. Sí. Que amb això també, a vegades, aquí ja no són exos, els topònims aquests, però aquí també tenim problemes a vegades a l'hora d'escriure els noms en article. D'acord? Perquè si escric que venc des Castell o vaig a Mercadal, no apostrofam, no posant majúscules, venc D-E-S, des Castell, i vaig a Es Mercadal
2: A-S. Tal qual. I per això no ho va mostrar ningú. En el seu moment, vaig a Es Mercadal, no ho assimila.
0: No.
2: Posa a Es Mercadal.
0: I hi ha molts dubtes, exacte, i sa E en majúscula. No.
2: Sa E majúscula només a principi de frase o nom propi.
0: Exacte.
2: Per favor, ja està bé.
1: Va de ja, hombre.
0: Gràcies, Cristina.
2: Es pot escriure A-S.
4: Aquí és tot en minúscula, en Mercadal.
0: Després, un altre total...
1: Toma!
2: I Fornell sempre majúscula.
1: Sempre majúscula, totes.
2: Ara, lo que això no sé com seria, no sé com seria, però el que fan els catalans quan volen semblar que són d'aquí i diuen, me'n vaig a els Fornells.
1: Com el diuen?
0: Sí, no, tu vés posant articles salats allà on no toca,
2: on no toca.
0: I seràs un autèntic barceloní de Fornells.
2: Vas que ara.
1: A Samaó.
2: Segueix, Gise, perdona.
1: Vaig a Samaó, no. Vinga,
2: home. Hem despistat en seu àtona.
0: No, un altre topònim especial, per exemple, és la capital d'Holanda, que és la Haia, que diu, s'hauria d'apostrofar, i no s'apostrofa, és una de les excepcions que no s'apostrofen. D'acord?
1: Mai.
0: L'Haia no s'apostrofa, d'acord?
1: En villatina.
0: Després també tenim...
1: L'Haia en villatina.
0: Exacte, en villatina. Ah, també tenim uns altres topònims que també ens duen una mica així, sobretot perquè canvien l'accent. És el cafè, és d'Etiòpia, no d'Etiòpia.
1: Etiòpia.
4: Etiòpia, molt més.
2: Sento obert això.
0: Amb accent, exacte, segur, perquè és esdrújula, que t'agraden les esdrújules.
2: M'encanten.
0: Etiòpia.
1: M'encanten.
0: Qui també ens canvia l'accent és Marràqueix. Marràqueix, no Marràqueix. Anem a Marràqueix, d'acord?
1: Molt bé.
0: I el Tibet.
1: I si no, no hi anem, tampoc pot fer una altra que anem.
0: El Tibet i l'Himàlaia, també. També és esdrújula.
1: Himàlaia.
0: I Tibet, no, Tibet és aguda. Tibet, no Tibet.
1: Tibet.
0: Aquell va fer la peli en el Tibet, però no, és en el Tibet. I una altra ciutat europea és Helsinki.
1: Helsinki.
0: D'acord? Helsinki, sí que la fem així, però Helsinki.
1: Helsinki és quan Tuomala, que tothom diu Tuomala, i és Tuomala, és esdrúixola també.
2: Posa-li un accent.
4: Reivindica.
1: No, però n'hi ha accent que valgui.
2: A veure, torna a pronunciar.
1: Helsinki i Tuomala. Són dos vocals el mateix, que es diu diptong, no? Encara me'n record. I és esdrúixola, sí, però no hi ha accents perquè a Finlàndia no posen accents, no són com els balears. Gràcies.
2: Ja veus que...
1: És que tu home la finlandès també, per això ho sé. Ja està, perdona, sí, sí.
0: És Tuomala dels ponts de Finlàndia.
1: Tuomala.
4: Tuomala.
0: Tuomala.
1: No els ponts de Finlàndia, no. No sé com els ponts de Finlàndia, t'ho cercaré.
0: Al·lots.
5: Polivart.
0: Malàisia i no Malàsia, eh? Amb accent de sa. Malàisia.
1: Malàisia.
0: Malàisia.
1: Amb llatines també?
0: Sí, Malàisia. Llatina.
1: Vale.
0: Després, una endièresi, que aquesta darrerament és més famoseta. Ucraïna. No Ucrània. Ucrània. És que la guerra d'Ucrània, que Ucrània, que Ucrània. Ucraïna.
2: Aquesta la vam aprendre a dir l'any passat.
0: Ucraïna. No he volgut entrar amb el Kiev o el Kiev perquè aquí també aquí hi ha més complicacions, però Ucraïna m'ho ha de quedar ben clar, igual que Belarus, d'acord? Que ets l'únic estat que no ha renegat mai de la URSS, Belarus, d'acord?
1: Dades que me demolles tu.
0: Exacte.
1: Vale. Belarus.
0: Sí. I res, vale. Recordeu que Ítaca també és esdrújula.
4: Ítaca.
0: I res, Israel et genocina i Palestina és un estat.
2: Què has dit?
1: Molt bé, sí, sí.
0: Res.
1: Hi ha coses que ha dit, així, sense més. Sense pensar.
0: Exacte, xerrant d'estats, pues, ja està tot dit.
2: I quina música escoltam ara?
0: Si vos agrada el peix de l'Alguer.
2: Vinga, idò, si vos agrada el peix i si no, també.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: tothom ha fet sa cràmia, sóc que som preciós. Em dutxaré, demostraré, som apte per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir res, sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. Sa Ràdio Cultural de Menorca. Ràdio Far, sa Ràdio Cultural de Menorca.

0: Bones! Açò és S'altraveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altraveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb un apost i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: que ho som des a vegades quan no veig que vora meu ahir tenc ses coses més guapes.
1: Ai, qui hagués dit que tu anaves darrere de mi de grapes com ho fa un petit porquet.
0: Mira, que sé que t'ho des, quin al·lot més curruqués, aquest que els agrada a totes.
1: Ara et diré el que deia jo, quin al·lot més xulo aquest,

0: ¡Eh! ¡No son horas!
1: Bueno, ho tenim en l'aire, la distorsió natural i antinatural. M'ha cridat l'atenció el concepte aquest. I també, jo volia xerrar un poc de, sí, del sodi i dels estats d'ànim, perquè això és interessant. Potser ho puc relacionar un poc amb el fenomen internet.
0: Hi ha unes coses més rares.

0: unes coses que no us podeu imaginar a internet.
1: I no digo raro.
0: No, i no, no, exacte, no raques dolentes, eh.
1: Sí, no, bueno, també n'hi ha moltes. Bueno,
0: sí, també, per gràcia, sí.
1: I que no dic raro com això amb cap intenció de jutjar-ho negatiu, simplement és que em sembla raríssim, o sigui, és com són uns nivells d'abstracció de la realitat tangible que és com que este ha sido a otra dimensión. Sí. Com aquests jocs d'espais liminals.
0: El Backrooms.
1: Backrooms, tio.
0: O el Dream Pools.
1: Joder, és molt raro.
0: Són molt raros, però clar, són... Jo li comentava a la Sico fa unes setmanes això del tema dels espais liminals, perquè clar...
1: M'encanta, la tia s'ho passa genial.
0: Sí, bueno, tal vegada, digo aquel loco, tu.
1: No, no, si no seria Sico.
0: No, si no seria Sico, no.

0: Perquè, clar, li comentava un poc això de... Clar, els espais aquests liminals que generen angoixa, perquè, clar, generen una certa angoixa, clar, això són jocs i tal, però estan pensats un poc per generar aquesta sorpresa, no? Aquesta cosa que t'ha de passar alguna cosa, però que en realitat no passa... No, no,
1: tensió, d'això se'n diu tensió.
0: Sí, estàs a l'acecho, no? Com es diu l'acecho en català? A l'acecho.
1: A la guai?
0: A la guai, a la guai, molt bé, Luz. És que com has anat el nivell, cony. I... Clar, i els espais liminals aquests que són en certa manera... generen... Perquè això, si entrau dins aquesta pàgina de Reddit, per exemple, aquí trobau... No, vam, Reddit té la part molt xunga, o sigui que aneu alerta amb aquestes... són xarxes socials, això, no? Sí. Però Reddit hi ha coses interessants, com poder trobar tutorials de Màxim Espí, per exemple, que estan molt bé. Hi ha penya que penja coses interessants. I del tema espais liminals aquests, hi ha grups d'aquests que estan molt locos i van penjant això. Com, mira, aquest nivell del Dream Pools, o aquest del Back Rooms, o aquest, o mira, aquesta foto està feta a un centre comercial abandonat a Idaho.
1: Sí, no, hi ha molt d'aquestes coses.
0: Sí, vull dir, hi ha molta gent friqui que fa coses d'aquestes. Clar, el tema dels espais liminals és que, clar, te genera com una sensació de nostàlgia, en certa manera, i una sensació com la sensació d'angoixa també, però alhora una sensació de comoditat, com de plaer, d'aquí estic bé, en certa manera, i estic malament a la vegada. Vull dir que et juga una cosa
1: molt... La
0: gent està fatal, però clar, et juga molt amb la contradicció, que clar, és molt interessant això per l'inconsciente, no? del tema de les paradoxes, que clar, dins del nostre cap les paradoxes són possibles, en la vida real no, però... es poden donar. I clar, i aquesta sons dona com un cert, una certa serotonina, no sé com dir-ho, no? Com aquesta... Ai, què està passant aquí, no? Què està passant aquí? Estàs en un joc tot sol dins uns espais liminals, no sé què.
1: Per mi aquest tipus de jocs són molt semblants a l'experiència que tens quan somies. O sigui, estàs tu sol dins del teu cap i no hi ha res més.
0: No,
1: jo recordo ser petita i pensar en estar-me quedant adormida i somiar amb gent i pensar, hòstia, és que aquesta gent no existeix, sóc jo sola.
0: Exacte.
1: I això era molt raro.
0: Com es diu això? Quan estàs... no m'ha sortit la paraula. No? Quan te'n vas a dormir...
1: La vigília.
0: La vigília, la vigília,
1: és que
0: sí.
1: Que no, jo sempre dic vigília, però crec que no es diu vigília. Ho he buscat a la RAE algun cop i no ho tinc clar.
0: Com es diu el... Ai, cony...
1: Dormevela.
0: Dormevela, sí, la dormevela. Sí, que és quan estàs a punt de dormir però no t'adorms encara.
1: Espera, això és cosa meva.
0: Sí, no, sí.
1: Sí, dorme vela. La vigília crec que és una altra cosa. No és el mateix.
0: No és el mateix?
1: No.
0: Vigília és que estàs despierto, posa la RAE.
1: Sí.
0: Però bueno, ja sabem que la RAE a vegades fa les coses a patades, eh?
1: Sí. Ara la definició de clítoris l'han millorat, però abans era terrible. No, clítoris no, perdó, cunilingus. Era como que se aplica la boca a la vulva, era el palo.
0: Que se aplica,
1: o sea, se aplica, es como...
0: Se pone una ventosa.
1: Sí, es el palo, colega, la gente lo hace con un poquito más de emoción, ¿sabes? Dios mío.
0: Siempre depende,
1: ahora lo han mejorado. ¿Ves? En estimular, con la lengua a la boca, los genitales femeninos. Sí, esto sí, es que antes era aplicar, aplicar, colega, pero eso fa... Un poquito de los espacios luminales, porque hay que hablar de sonido.
0: Sí, a esto vengo.
1: A mi una cosa que em crida molt l'atenció d'aquests jocs, com a mínim els que he vist, no? D'aquests
0: sí,
1: jocs d'espai liminals.
0: Tu només n'hi ha dos, a casa. No,
1: doncs el que em crida l'atenció és que no tenen so. O sea, és a dir, no tenen banda sonora.
0: No,
1: exacte.
0: Sí, no tenen banda sonora, exacte.
1: Tenen so només com el so d'ambient, que és mínim, que són els seus passos, i per exemple el de pols, em sembla que sents una mica l'aigua i tal.
0: Sí, exacte.
1: Però això és tot.
0: I sents la teva pròpia
1: respiració. I la teva pròpia respiració, sí.
0: I té un punt angoixant.
1: Home, sí, és angoixant, però també crec que això influeix en el que dius, no? D'aquest tranquil·litzador.
0: Sí.
1: I em resulta molt curiós com no fa falta, no recorreixen a cap tipus de música per crear aquesta sensació d'angoixa.
0: Sí, és molt interessant. Molt interessant, realment.

0: Clar, és com que jo me'n recordo, no sé, en aquest espai de Duermevela, no? Que és un poc... Internet és un poc això, al final, no? Tot el tema d'aquestes corrents artístiques que sorgeixen als 2000, no? Com el Vaporwave, totes les corrents aquestes de diferents moviments artístics, no sé com dir-ho, no? Dins internet, com... Bueno, això dels espais liminals mateix, que al final ha donat peu a molta... Bueno, diferents manifestacions artístiques, no? I, clar, passa una cosa amb el so i els estats d'ànim. I bueno, ho fa, i lo cojo un poc a col·lació amb el tema d'internet, no? Que al final, avui en dia, el so juga un paper molt important amb els estats d'ànim, ja sigui per canviar l'estat d'ànim, per potenciar l'estat d'ànim, per recrear un món X, que sigui, dins el teu cap. És com que... potser al segle XX no era tan així o no era manifestament tan així, però...
1: Jo faria aquí un incís, que no crec que sigui una cosa d'ara. Per mi la diferència, anem a dir, el so sempre ha influït en l'estat d'ànim. El so al final és això, no? Una recepció sensorial.
0: Sí.
1: I les sensacions afecten el nostre estat d'ànim. A part després, bueno, tot el que relacionem emocionalment amb aquestes, amb aquests sons, paisatges sonors, entorns sonors, etc. El que passa és que amb internet el que ens dona, s'ha generat un accés a un paisatge sonor hiperespecífic o una sensació o experiència sonora hiperespecífica i personalitzable. És a dir, tu pots estar a la teva habitació d'aquí, no estem al centre, però bueno, de la ciutat.
0: On és el centre, una esfera?
1: No sé, bé, podem estar aquí al centre, pots estar aquí a la teva habitació de Barcelona i tens un veí que fa servir una màquina per respirar per la nit i genera un soroll prou angoixant, llavors tu què fas? Però tu agafes i te poses els cascos i et poses ruido blanco, música, un... A mi em flipen molt aquests canals de clàssicos antiguos i los estás oyendo detrás de la pared, de la puerta, porque están tus padres en la sala escuchando música, saps? I
0: els vídeos d'ambient.
1: Sí, que al final estàs recreant aquell espai sonor quan eres una criatura i t'anaves a dormir abans que els teus pares i et donava tranquil·litat sentir-los a ells en un altre espai.
0: Estàs creant un espai, no dic liminal perquè no és liminal, però estàs creant un espai, és com el Duermevela, estàs tot el rato creant com a espais, mons diferents perquè la realitat
1: I a més, i estàs tu sol, la diferència...
0: Estressant.
1: No, la diferència, si la realitat és estressant, clar.
0: Necessites fugir a vegades, no?
1: Però és molt fort, o sigui, sí, i no ho critico, però és molt fort perquè anem com generant capes d'irrealitat per lidiar amb la realitat i de nou, no? I de manera individual, o sigui, cadascú allat en el seu espai sonor particular, no sé.
0: Sí, estic d'acord amb això, estic bastant d'acord.
1: A mi em fa una miqueta de cosa aquesta com a hiperespecificació de busques una sensació, saps com busques un espai sonor, un paisatge sonor, un so, un tipus de so que fa un efecte específic en el teu estat d'ànim. Uf, és molt, no?
0: És molt atomitzant, no? És com que vas a l'àtom quasi de la cosa, no? I és curiós com es desenvolupen comunitats així, no? Dins internet mateix. És que es poden trobar vídeos d'això, des de lo més senzill, que són sons de pluja o d'una tormenta, tal vegada. Moltes vegades, que fins i tot hi ha vídeos que recreen, diguéssim, en 3D o en 3D Max o en Blender o en aquests programes, creen com una cabanya en el camp i sons de pluja, una finestra de la ciutat, com si estiguessis dins una habitació, una ciutat, un rascacielo, un gratacels, i sons de pluja, jo que sé, o sons de trànsit fins i tot. Mm. És com que, clar, ja crees no només el so, sinó també la imatge fins i tot, vull dir, és que crees tot, perquè no només és la és omplir el cos de sensacions, no sé com dir-ho, és com no només l'orella, sinó també l'ull.
1: Sí.
0: Saps? És com tot.
1: A mi fa un poc d'angúnia, personalment, tot això. O sigui, em fa com m'angoixa, penso, Déu meu, jo no vull posar-me un vídeo d'una cabana, jo vull poder estar en una cabana, poder ser una cabana, poder experimentar aquestes... O sigui, que sí que vale, que el so influeix, però no és només el so. El benefici d'estar en una cabana sentint la pluja no és només sentir la pluja.
0: No, clar.
1: És
0: tot, és l'olor, la...
1: Sí, és la vida aquella,
0: l'aire.
1: És la realitat, no només clar. Un trosset. És que trobo que hi ha com una dissecció de la realitat.
0: Totalment.
1: Amb petites... Hi ha peces petites, no? En plan...
0: Manifestacions, peces, el que es vulgui dir. Sí,
1: sí, o sigui, bueno,
0: són peces.
1: D'això, no, d'això, de la teva infància, d'aquell espai de confort... la casa dels pares, sentir-te segura a casa, que la gent que ha tingut la sort de tenir aquestes infàncies, que són alguns i altres no, i no passa res, però pensant en aquests vídeos, no, de se oye la tele de fondo o música antigua sí. I tu estàs en tu cama arropadito, és un sí. Poc tètric.
0: N'hi ha un fins i tot que és tu estàs que teva trobi, t'està cuidant una monja, una cosa així, no? O
1: hòstia,
0: estàs
1: això sí que em fot por, eh?
0: O estàs en un monestir o una cosa així i estan cuinant i no sé què,
1: sí.
0: És com que t'estan cuidant.
1: I de nou, que no me meto en absoluto con la gente que escucha esto, que jo també em poso coses d'aquestes, simplement
0: sí,
1: és que és com
0: faig.
1: Raro que...
0: Bueno, jo d'aquests no, jo faig de pluges.
1: Tu no vas a dos monjos?
0: No, dos monjos, no, aquests no n'escolto cap, això són... Em poso a vegades pluges de fons, això sí.
1: No sé.
0: Però vull dir que són al final el que volia dir de tot això, de totes les manifestacions aquestes que ara, bueno, hem dit d'internet. És com que clar, avui en dia és molt la sensació, molt més la sensació que no
1: la realitat.
0: Que no el raciocini o la realitat. Més
1: sí.
0: Més el que te produeix, no? Al final quan si es va a qualque festival d'aquesta música electrònica tipus Sonar o jo que sé o altres, dic Sonar perquè el tenim més a mà aquí.
1: Perquè vaig anar.
0: Però clar, al final penses, clar, vas allà per sensacions, al final qui toqui, els artistes que hi vagin moltes vegades és com que bueno,
1: sí.
0: poden ser qualsevol nom, és a dir, es pot dir Aphex Twin o es pot dir Joan, saps? Vull dir... Al final és la música, és el so, no? És el so, és l'experiència sònica aquesta, la de sensacions, de dir que el cos te vibri, no?
1: Sí,
0: que
1: diu... Allò quan et poses davant de l'altaveu i t'està
0: sí,
1: vibrant el pit, dius,
0: que diu que sí,
1: puedo morir aquí mismo.
0: Exacte, i que no és bo per la salut fer-ho, però...
1: Tantes coses
0: però
1: que
0: bueno,
1: són
0: bones per la salut. Fem, però...
1: Tampoc és bo per la salut viure explotades,
0: sí.
1: Com vivim la gran majoria, treballant més hores de les que necessitaríem, sense que tingui cap sentit, fent feines de merda moltes vegades... o sea,
0: sí.
1: Vete al concierto tranquilamente, ¿sabes?
0: Sí.
1: Y chupa altavoz. No te mueras de eso, pero coño, yo qué sé, tampoco vas cada día.
0: No, claro.
1: Bueno, pero a ver,
0: les sensacions, els feelings, els estats d'ànim, clar, i també en el tema dels estats d'ànim, clar, és això, moltes vegades una cosa tan senzilla com això, quan estem tristes, molts posem música trista.
1: Però és que jo volia arribar aquí. A veure, la música trista
0: què és la música
1: trista?
0: Espera,
1: és que la música trista és un constructe social o realment hi ha sons que ens produeixen tristor?
0: Jo trob...
1: Ah, perquè, ojo, i no estic parlant d'aquelles freqüències de so que produeixen una reacció orgànica, que això podem parlar després. Digo, la música alegre i la música triste són innates o són una construcció social? Ui, que has muntat el micro, aquest home.
0: No.
1: Vamos, que sí, que t'ho has escoltat molta música, jo he estudiat molta música. Tota la, o sea, la música trista ha canviat al llarg de la història.
0: Sí.
1: Però
2: Jo sí que t'he dit que Mozart és un dels compositors més dramàtics que hi ha. Tu què penses?
1: Però dramàtic no és trist.
2: O, bueno, és trist, és trist. Dramàtic i trist.

0: Mozart.
1: És que depèn del gust que conegui de Mozart, perquè aquí cadascuna tindrà la seva formació sobre Mozart, menor
0: sí,
1: o major.
0: Sí, sí. Jo és una cosa que em vaig donar de compte...
1: Oh, menor o major?
0: Menor o major.
1: Els menors i els majors, quin és l'alegre i quin és el trist?
0: Normalment es considera, s'ensenya als petits, que el menor és el to trist, les tonalitats menors són tristes, diguéssim, i les tonalitats majors són alegres, o acords, o tonalitats.
1: I això és veritat?
0: Clar, això és veritat, depèn.
1: Per què es considera que les menors són tristes?
0: Tu el tico-tico, què te sembla trist?

0: et fots a ballar, arma en el cul?
1: Està en la menor, però, normalment.
0: I com és llavors que es considera o que s'ensenya en els graus més elementals de la música, de la formació musical, s'ensenya que el menor clar, és sí. Trist i el major és tal?
1: Normalment coincideix amb això, no? Un poc amb el...
0: Però això,
1: els tons.
0: Això és innat o ho hem decidit?
1: No, això ho hem decidit.
0: I això és
1: perquè
0: així,
1: si tu te'n vas, si tu te'n vas
0: això volia preguntar.
1: A una altra cultura que tingui una altra manifestació, com, jo sempre penso la Índia, perquè la Índia tenen la música que ens ve de la Índia és molt potent i el llenguatge que tenen allà és molt potent, i a part que és un país molt gran i hi ha molta penya, vull dir, és que clar, fa molta cosa també. Vull dir, clar, hi ha molts artistes que fan música allà. I hi ha moltes expressions artístiques. Que és molt interessant, com varien del nord al sud la música tradicional de l'Índia.
0: Clar, vull dir, al final és una construcció cultural. Però
1: clar, és una construcció cultural, clar, perquè allà, per exemple, no funcionen com aquí les tonalitats. La música feta al Japó, la música feta jo què sé.
0: Sí, parlem una mica del que sabem, que seria Occident,
1: sí,
0: Japó i l'Índia.
1: Sí, si ens ve, la música que ens ve d'Àfrica, per exemple, de que seria Sud-Àfrica tal vegada, més, clar, vull dir, moltes vegades és música trista, o sigui, és música trista que té un tingut trist, però la música és super alegre, és com a super bailable. I clar, vull dir, és que això depèn molt...
0: Ui, clar, però és que espera, perquè aquí també ens estem fotent. En realitat, o sigui, que la tristor i l'alegria, sí, vale, són sensacions, però també tenen un... Estan profundament influenciades per la construcció cultural al voltant d'elles. Llavors,
1: sí.
0: La manera d'expressar la tristor i l'alegria i el grau en el que es poden expressar i tot això també varia moltíssim segons la cultura. Fins i tot entre països propers, en plan Espanya i Alemanya.

0: Sí.
1: Hi ha una relació molt diferent amb tot sí. això. I suposo que és tot una barreja d'influències el que acaba donant forma a la música, no? I el que es considera més alegre o més trist. Tot i que després hi hagi... Aviam, també és veritat, anem a dir, també és veritat que hi ha certs sons que... Ai,
2: sí.
1: que te fan ballar.
0: Sí, que te fan ballar, sí.
1: I si algú te fa ballar, és com que és alegre, no?
0: Clar.
1: Perquè és com que té... Ai, que et dona energia, que et produeix...
0: Ay, home, clar, si te poses allà
1: interior.
0: Un side trance un 160 BPM ahí a tope, te pones a bailar, seguro. O bueno, altres manifestacions que es puguin ballar també.
1: Hem de dir
0: com
1: que...
0: el black metal.
1: ¿Qué fa que un temazo sigui un temazo? O sea, un temazo es algo que te mueve.
0: Las discográficas.
1: No, anem a ser... Venga, no me seas tan cínico, que ya estamos mayores para esas tonterías.
0: ¡Cine! Dune. Relacionando conceptos.
1: ¿Cómo relaciona conceptos?
0: Conceptos. Conceptos y sinsetos. Sí. Clar, hi ha ritmes que és això, que ens produeixen una certa vibració al cos, no? És com que...
1: Sonidos con vibra.
0: Con vibra. Que és com que, clar, que si tenen un ritme repetitiu, un obstinato, diguéssim, no? En certa manera, que clar, vull dir...
1: Sí que eres obstinato.
0: Jo soy obstinatísimo. I clar, és com que te generen aquest moviment, aquests patrons, no sé, com... Clar, quina sensació genera la música de ball? Perquè és com jo penso molt en la música de ball, no? Perquè la música de ball, per exemple, tendeix a ser alegre. O... Hi ha aquesta predisposició.
1: Clar, lletra, però és que potser la lletra no és alegre, però anem a dir que sí, que la composició sí. és una composició que hace que tenen ganes de menear el trasero.
0: Claro.
1: O sea, que es como que te sí. pide, el cuerpo te pide formar parte sí, perquè... de ese estímulo que estàs sí. recibiendo. Com és això, tio? El ball és una cosa molt loca, eh?
0: Clar, no ho sé.
1: És que joder, penya, que el so és molt guai. El sonido te conmueve, se apodera de ti.

0: Bueno, anem a dir que com tot és una mica difícil saber què és un constructe social i què és una influència innata, però que tant tu com jo estem d'acord en que bàsicament és una barreja les dues coses.
1: Però clar, vull dir, encara tenim... La tonalitat està molt present, està moltíssim present a la societat, sobretot occidental, no? Vull dir, és una cosa que no ens hem pogut treure de sobre, no? No treure de sobre, no és que haguem d'eliminar la tonalitat com així, però...
0: Eliminem la tonalitat!

0: que clar, sí, això, la de tonalitat, que encara que no, vull dir, estem, no, no és que no es pugui deixar, de, vull dir, sí que estem...
1: Addictos a la tonalitat.
0: Estamos addictos a la tonalitat un poco, no? Perquè clar, vull dir, encara tenim les mateixes addiccions a la tonalitat, sempre estem pensant en centres tonals, no? És com que...
1: Jo no faig res més en la meva vida que pensar en centres tonals.
0: Jo estic,
1: és que
0: jo...
1: és una obsessió malsana. Cada teràpia, sí. Cada dia de teràpia, li, que és que una altra vegada
0: no,
1: estic
0: amiga.
1: Pensant en què, com es deien?
0: Espais liminals. Com es deien què? Centres tonals.
1: Centres tonals, això, sí. això és el que no puc parar a pensar. No. Què són els centres tonals, Oliver?
0: Bé, els centres tonals és el diguéssim...
1: Fem el podcast accessible.
0: Centre tonal, diguéssim, és la part principal on es desenvolupa tota l'estructura d'una obra. No? A partir de la qual es desenvolupa tota l'estructura d'una obra.
2: No ho entès.
0: O sigui, quan construïm una peça musical, per dir-ho d'alguna manera, podem fer moltes coses, no? Podem partir de no res, de dir no, que sigui tot improvisat, no? Que sigui el més extrem, o agafar i dir no, jo la vull fer aquesta peça, l'he pensada en re molt major, no?
1: Es que el revés muy mayor, es de gustar muchísimo.
0: Es de gustar muchísimo.
3: ¿A quién no le va a gustar?
0: I clar, i la peça s'estructura i s'estructura
1: i s'estructura i s'estructura i s'estructura
0: entorn a aquesta tonalitat que és el re bemol major. Es començarà en re bemol major, farà els seus moviments i les seves coses. Sempre depèn, si és música pop, evidentment no modula perquè... no podem demanar més tampoc, vull dir, vam... Però si ens posem davant una sonata de Mozart o Beethoven o algun que no sigui tan conegut, Muzio Clementi, per exemple, no ho sé. Clar, vull dir, tindrà la tonalitat principal, les tonalitats secundàries, que això, clar, influeix evidentment a la forma de la peça.
1: Mm-hmm.
0: Això és el que seríem els centres tonals, no? Què passa amb això? Que clar, al segle XX-XXI se li ha donat tot el tema dels estats d'ànim, de com t'influeix això, de les tonalitats tristes, les tonalitats alegres.
1: S'ha donat tot,
0: no?
1: Això de... a les tonalitats. Se'ls ha donat tot això de...
0: Clar que moltes vegades és això, per molta experimentació que farem, sempre estem un poc enganxats a la tonalitat. És molt difícil.
1: Addictos a la tonalitat.
0: Addictos a la tonalitat, vull dir... sobretot en Occident, però també a Orient, totes les influències que ha rebut de la cultura occidental, no? I clar, la tonalitat és com que representa la tonalitat. Jo dic aquí la tonalitat com una cosa tonal, és a dir, d'acords.
1: Hòstia, no m'hauria pensat mai que la tonalitat era no, així com no, en plan tonal.
0: No, perquè podem parlar de centres tonals sense que hagi de ser tonal necessàriament.

Espera, això és un temazo. Com és que això és un temazo? És que aviam, a veure, penya. Estem parlant d'art sonor... No, estem parlant de so i estats d'ànim. I jo vuelvo a traer el tema que l'he empezado antes, no sé com ens ha quedat entremig. Un temazo? O sea, lo que comúnmente se conoce como un temazo és una cançó que pel motiu que sigui, una peça que pel motiu que sigui te pega un saque en el sistema nervioso todo guapo. Es como tú te pones el que era el vuelo de la mosca,

0: Bueno, venga.
1: He d'anunciar una banda japonesa dels anys 80, una cosa així, que es diu Japan X, que és molt bona, us recomano que l'escolteu. Personalment penso que tenen obres molt bones, la veritat.

0: fin, que sí, que tenemos nuevo grupo.
1: Sí, Japan X.
0: X-Japan.
1: Japan X. És X-Japan, sí, això mateix. O sigui, és un grup de... com a, té unes certes influències de Guns N' Roses i... tota aquesta...
0: A mi també me recorda un poquit a Whitesnake.
1: Whitesnake, això mateix, sí, sí, sí, sí que és veritat. Sí, té un punt.
0: Però estàs molant més.
1: No, sí, és que aquests són realment tenen, o sigui, si escoltau d'això tenen qualitat, eh? Vull dir, no és un grup friki i tal, sinó que encara que ho semblen un poc, però...
0: A mi m'agradaria arribar amb tu en un acord de que hi ha coses que són temazos,
1: sí,
0: i que te quites de los putos prejuicios contra Shakira i Chayanne.
1: Nunca!

0: Es broma.
1: I no se volvieron a hablar. Estos sí que sí no se volvieron a hablar, eh?
0: Aquí volem anunciar que ens veiem a la tercera temporada de Bestruces. No. No, sí, no, és veritat.
1: Oliver, ¿aceptas que hay temazos en el mundo del pop?
0: Sí.
1: ¿Aceptas que hay temazos petardos?
0: Sí.
1: ¿Aceptas que hay temazos reggaetón? Yo te he visto menear el culo alguna vez.
0: Sí. Sí, yo creo que sí. No, estoy donando vueltas, estoy pensando en ejemplos concretos. ¿Eh?
1: Pero te tienes que quitar de los prejuicios.
0: Es que el reggaetón em costa a mí.
1: Però això són prejudicis, perquè si només escoltes la música, una crítica raonada al reggaeton com seria? La música, no les lletres.
0: No,
1: les lletres
0: clar,
1: vam a part.
0: Vale, sí, és que té raó, clar, vull dir, la música... Hi ha una cosa molt interessant també avui en dia, només com un altre incís, que és el Deconstructed Club. Bueno, no és d'avui en dia, això ja és dels 2000, però el que es fa amb reggaeton també, a més avui en dia, que és molt interessant. El reggaeton deconstruïdor, per dir-ho d'alguna manera. Tenim DJ Python, per exemple,

0: Ja té massos pop, sí. A mi m'encanta el city pop japonès, per exemple.
1: Aquest se'ns anirà a viure a Japó, aquest pas. Si acceptem que sí, més enllà dels estils, les categories i la qualitat musical, que això la qualitat sincerament ja em fa una mica de grima, però bueno.
0: Sí, sí, sí, estic d'acord.
1: Si acceptes que los temazos transcienden els estils musicals i fins i tot les preferències musicals, què és el que fa que un temazo sigui un temazo?
0: Hòstia, és complicat això de dir, eh? No estic segur, jo.

0: Què fa que un temazo sigui un temazo? Què necessites? Quins són els ingredients? És que, clar...
1: Aviam, que això també és subjectiu, però és jo, subjectiu. Per mi un temazo és algo que és que lo escucho i me el meu cos ha de reaccionar d'alguna manera.
0: Sí.
1: No con un puñetazo al cantante.
0: Bueno, això passa també.
1: Però així, sabes, en plan, o vomitar.
0: Sí.
1: Vull dir que a mi un temazo és uno que me hace bailar. I això pot ser, ja tengo, la danza del sable o, joder, bulería, bulería, macho.
0: Ay, yo estoy de acuerdo.
1: Bulería es un temazo.
0: Bulería, bulería.
1: Más te quiero cada día.
0: Del David Bisbal, pues sí, es un temazo. Yo considero
1: como que te hay unas cosquillitas que estás a pusar bailar. Eso es un temazo. Y lanza el sable es lo mismo.

0: que fa que un temazo sigui un temazo. Clar, jo pensava que no hi ha uns ingredients concrets, simplement... No sé, és com planetary alignment o alguna cosa així, no? Moltes vegades, perquè clar, vull dir, què és que fa que... No sé, ara tinc Bohemian Rhapsody dins el cap, però què fa que Bohemian Rhapsody sigui un temazo, no? O el Endless Rain aquest, per exemple.
1: No, però són temazos molt diferents.
0: Però clar, són temazos molt diferents, però clar, després si te'n vas al city pop japonès... Jo ara estic amb el city pop japonès, no?
1: Tu sempre estàs amb alguna cosa japonesa, de veritat.
0: Bueno, mira...
1: O si aprens a fer origiris.
0: Origiris, origamis. Origiguinis.
1: No, les onigaris no.
0: Goniguinis.
1: Nigunigus.
0: Nigunigus. Nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus, nigunigus. Clar, és un tema, és un city pop, ara els últims anys ha tingut molta, com una explosió una altra vegada. És música feta al Japó durant els anys 70, 80, que va tenir com una expansió molt grossa durant aquests anys, a l'època del gran boom econòmic al Japó després de la Segona Guerra Mundial. I és com una música molt així, molt alegre, molt optimista, no? I per exemple, jo hi ha temes d'allà que són temazos, que jo els escolto i dic, jo me pongo a bailar. Però clar, jo entenc que això és un tema que són... Bueno, no, anava a dir que igual són més desconeguts, però penso, hòstia, no, perquè hi ha penya d'aquesta que ha vengut molt més CDs, diguéssim, ha vendido más que molts artistes que coneixem avui en dia. Clar, no sé, què fa que un temazo sigui un temazo? Què fa que Julio Iglesias se'n vagi al Japó i lo pete a saquíssimo, per exemple?
1: Això sí que no t'ho sé contestar.
0: Exacte, o sigui,
1: però és que això ja és massa complicat, és que no, és que, és clar, inabarcable, això que estem intentant abarcar, és inabarcable.
0: Clar, vull dir, tu escoltes el me va,
1: la libertà,
0: i dius, vaya puta merda, o sigui,
1: però hoy puede ser mi gran noche és un temazo.
0: Exacte, va, en Rafael és diferent. Sí, Rafael jo no m'agrada gens com canta, però m'agrada la seva música, és veritat, m'agrada. No m'agrada la veu, però és una cosa personal, això.
2: Perquè és com que habla un poco así, ¿sabes?
1: No, tiene voz de pedo.
2: Sí, tiene voz de pedo.
1: Como el Pierce Brosnan cuando canta en la película de Mamma Mia, tiene voz de pedo.
2: Balada triste de trompeta. Ay,
1: canta un poco así. Que te
0: lo peta. ¡Qué grima!
1: Sí.
0: Clar, i aquesta penya ho ha petat, és que l'han petado.
1: Però això ja són fenòmens culturals, no?
0: Hòstia, clar, jo quan veig el Julio Iglesias que lo peta en tot el món i dices, però com pot ser? O sigui, com pot ser que aquest senyor... O sigui, la merda de música... O sigui, sincerament, tu escoltes Balada triste trompeta de Rafael, o escoltes Mi gran noche i dius, hòstia, són temazos, o sigui, són...
1: Mi gran noche és un temazo.
0: Són polits.
1: I hablando de temazos... El Trololó es un temazo y no tiene ni letra.
0: El Trololó es un temazo y no tiene ni letra. Y en cambio, Julio Iglesias este lo está petando con estas letras carcas y mierda. Pero es que, no, dejando de banda la letra, escoltes la música de feta pel senyor Gat y dius, es que es dolenta. Es que es cutre, saps? Dius, hòstia, tu. Però ho ha patat. Però és un dels artistes espanyols que més ho ha patat. I dius... Hòstia, com ho fas això? Pues, bueno, això no ho sé. No voldria acabar el capítol d'aquest xerrant de Julio Iglesias.
1: A mi m'encanta aquesta deriva d'odi cap a Julio Iglesias que has agafat, la trobo boníssima.
0: Intent ser analític, hi ha un pot d'odi, sí, però intent ser analític amb la qüestió de Julio Iglesias, però és que realment vull dir, és un senyor que dius... Bueno, tothom sap el que representa aquest senyor.
1: Puta merda. Tenen temperatures molt extremes al Japó, és una sí. Cosa. Jo crec que també aquí ens estem ja llendo de tema, perquè a veure, al final això són les persones, no? I hi ha gent que li... Ai, qui se quiere ir a Japó i qui no.
0: Sí. Bueno, jo dic el Japó perquè sempre ha estat durant el segle
1: XX. Tu és el Japó? És com la cinquena vegada que menciones el Japó?
0: Sí, no sé com és, avui m'he agafat amb el Japó. No hi he estat mai, no, tampoc tinc intenció d'anar-hi. Però...
1: Home, que no, segur que hi vols anar.
0: Bueno, de viatge, sí, m'agradaria. Però no és un projecte que tingui...
1: A conèixer el teu amic.
0: Quin amic?
1: El de les gallines.
0: El Merbou.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A l'esport hi ha un trastorn que de vegades apareix en gent que se sotmet a exercicis importants. Si la pèrdua energètica que experimenta el cos durant l'exercici no es compensa amb una alimentació adequada, es pot acabar generant un desequilibri que no només es manifesta en forma de fatiga corporal i més facilitat de lesions. També és comú que s'acompanyi de falta de concentració, irritabilitat o depressió.
2: Època de muda. Capítol 7. Deficiència de rendiment.
1: Accedir a la capacitat que l'organisme té per refer-se significa entrar en una dimensió poc recomanable. No passa res si això succeeix d'una manera puntual, però quan forma part de la rutina, s'ha de tenir cura de no descompensar-se entre esforç i recuperació, perquè a la llarga es poden acabar generant perjudicis de difícil retorn.
3: Game over.
1: Qualsevol esforç que fem, sigui en la preparació física, en la inversió d'un negoci, en la participació a un voluntariat o en l'aprenentatge d'un instrument, es preveu un afany amb l'expectativa d'un resultat, d'un rendiment. En els casos citats, tenim l'anhel de millorar la nostra condició corporal, l'ànsia de beneficis econòmics, el desig de reconfortar-nos amb la feina d'equip o la il·lusió de poder sonar una tonada que ens motiva. En cada àmbit s'ha de trobar una harmonia entre la inversió en temps, en diners, en renúncies d'altres coses i el retorn que obtenim. Quan el que ve de tornada no acaba compensant el valor que donem a allò que prèviament hi hem posat, començaran els dubtes de si cal mantenir la idea o repensar-la. Comprar un abric quan fa fred i no en tenim cap sol ser una bona pensada. Ens reconfortarà molt poder deixar de patir la fuita de temperatura. Però si ja disposam d'un cert nombre d'abrics, comprar-ne d'altres ens generarà una satisfacció decreixent. Fins al punt que, quan en comprem un més, probablement sentirem que hem caigut en la trampa del consumisme. Analitzant aquests episodis solen aparèixer diferents visions, unes més terrenals i d'altres més recercades. De vegades, no hi falta aquell que diu que no voler comprar més abrics quan ja se'n tenen prou és estar en contra de la roba, i que cal tenir en compte que, vulguem o no, argumentaran, la roba ens guareix de les inclemències atmosfèriques. De l'altra banda, hi haurà qui pugui entendre l'acció de no voler comprar més com una postura assenyada entre la despesa i els beneficis obtinguts a canvi. Perquè, de vegades, tenir-ne més no implica millores. Quan succeeix que, a major quantitat, menor retorn, estem davant una deficiència de rendiment. A Balears estem experimentant una gran deficiència de rendiment amb la massificació turística. A mitjans dels anys 80, l'arxipèlag rebia una tercera part del turisme que rep ara, mentre que la renda per càpita liderava el rànquing de les comunitats autònomes. Avui tenim el triple de turistes i estem a la posició dotzena. A base de projectar com si sigui una bona notícia l'increment de turistes, i de creuers, i de vehicles, ens hem situat al vagó de la cua. Ja no és que sigui necessari reaccionar, és que és urgent fer-ho. Com en el trastorn dels esportistes, a les zones que pateixen massificació de manera repetida i creixent, es comencen a detectar símptomes de fatiga. Hi ha una fatiga ciutadana, de la gent que veu que va perdent oportunitats i condicions, dificultat en l'habitatge, falta de feina mínimament qualificada, espais saturats. També s'hi detecta una fatiga ambiental. No basta l'aigua, no hi som a temps a gestionar els fems, les depuradores no tenen prou capacitat. Igualment apareixen la irritabilitat, la depressió, fets que aprofiten molt bé els que prometen solucions messiàniques. Davant d'això, no queda altra que posar en marxa la reflexió ciutadana, comunitària, la discussió conjunta de sortides i l'alçament de la veu per fer sentir la reivindicació d'una societat amb millors perspectives que la costa avall en què estem entrampats. És hora de feina d'equip. És temps de crear nous contextos socials que generin respostes reals i no negacionismes d'una realitat palpable. Ja no es poden admetre més excuses per dilatar la gestió del problema. Cal tornar a generar il·lusió, imaginaris desitjables, camins per transitar-hi i energies per avançar. Quan les institucions no contesten i els agents econòmics habituals tanquen els ulls, es necessiten moviments socials per recordar quins són els interessos col·lectius. Menorca ha de tornar a trobar la senda, la via, que marca la diferència. Quan la gent es mou, el rendiment social millora molt.
2: Època de muda. Textos de Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

va dir: «Mas igual si amb els teus peus m'embrutes la tovola, perquè veig a sa mirada passió que també amara, es qui canta en tu de vora». Li vaig respondre: «Res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeixen un company allò que t'identifica. Peuades de mossarena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist un estel al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nova de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita».

0: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada. En el sol s'obre, cara és millor, amb un
1: somrís de la t'alegre. Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
2: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins el clot i, una part que està dalt. Sí, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. I de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps de

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 centímetres, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

0: et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: Deixa'm estiu i no deixa'm sa mala vida. Tocam ciutat per es moreno no s'esborra. Cada dia més redassa se'm apull i corre. Cantaria tot es dia mentre es balla cop de porra. Les teus poses cor me forren. Veiem birra per l'eixample que amb estret encara aguanta. Sé que mirar-me t'encanta. Sé que encara me mires encara de cara.

torna fosca i ningú vol tornar a casa seva. Passen els dies i no s'apagues caliu. I mirant aquella foto amb els tres colors ben vius, m'imagino que dius de mallotets hereva. Dedicat a totes aquelles guerreres, de sa

0: força d'un cap de fibló.
1: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. Tota la música de Menorca en el 102.4 i a radiofarmenorca.com.
1: De petit ja m'ho digueren, ets un noi molt descarat.

cara representa l'ànim que volem mostrar. La cara és part d'un disseny gràfic a mig acabar. La cara pot ser dura o fràgil quan un vol plorar. La cara es pot rompre mil trossos quan t'han enganat. La cara no pot fer miracles quan t'han mal mirat. La cara no pot vendre idees que abans no ha pensat. La cara és un mirall gegant ple de petits detalls. La cara no és res més que un rostre que ningú ha triat. La cara que més

trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta a mallar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or, allà molt lluny s'ha desferra, com un núvol, una terra, qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny, com coneixeria, la mare que em va nodrir.

0: nosaltres plegats.
1: Un plat, dos plats, tres plats. El sopar és a la gelera.

0: Dos plecs. Tres.
1: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

paraules vaig trobar. Me'n vaig, espera, un dia més, espera. Me'n vaig, espera, un dia més, espera. Me'n vaig, espera.

0: Benvolgudes i benvolguts oients de Ràdio Far. Estem aquí en el programa especial del Festival Maquetes i per arrencar heu sentit aquesta cançó en directe de Leon Manso, en Llorenç Marquès. I en aquest especial hem enllaçat amb el programa Càpsules d'Art presentat per en Cristòfol Pons, que entrevistava l'investigador, l'historiador de l'art, en Jaume Reus, amb un estudi que va fer sobre l'art i la cultura a Menorca, que podeu recuperar en el podcast de Càpsules d'Art. I avui hem començat amb aquesta cançó, amb en Llorenç, per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio. No sé si això és molt habitual. Benvingut, Llorenç.
1: Hola, com estàs?
2: Per això no, eh? No m'ho sol passar.
0: Ha estat un inici trencador. M'ho sap greu que hem enganxat el programa just en el final de les càpsules, però teníem oients esperant i havíem de començar de qualque manera i ens ha semblat que aquesta manera era ser més polida, no? Amb aquesta cançó que cada vegada que la sentim som aquesta primera vegada i crec que és una de les teves cançons predilectes.
1: Totalment, sí. És una d'aquelles cançons que...
0: Així? Més? Mel.
1: Sí, és una d'aquelles cançons que moltes vegades quan li dono voltes, quina faré? Sempre passo, 1200, ja està. A vegades no la faig, en faig una altra, però és una cançó especial per això també, per la manera que la vaig escriure, i és una cançó que el procés que vaig tenir que fer per fer-la, el té molt clar dins el cap encara, i això me fa que se me faci com a molt familiar, tocar aquesta cançó en concret.
0: I aquesta cançó, i que també forma part del llibre Tot està escrit, i un poc avui també te volien convidar, perquè és el Festival Maquetes, per segona vegada participes en aquest festival, que celebrem a Mercadal, l'anterior va ser increïble poder participar en el festival, que vinguessis a tocar, i a Fornells, que va ser increïble, el concert.
1: Que en Pedro Magirés.
0: Això és un...
1: Directe, això va ser indescriptiblement descriptible per això. Me va encantar. Vull dir, me va fer una il·lusió. Va ser tot molt... La veritat és que va ser un vespre fantàstic. I a més d'aquests vespres que... Bueno, que recordes, que recordaré sempre. Sí, sí.
0: I bé, jo com que soc part implicada, a vegades és complicat. Te va de demanar-te segons quines coses, no? Però en el Festival Maquetes participaràs fent una presentació... concert i del poemari, el teu primer poemari, Tot està escrit, editat per Llentrisca Edicions, que nosaltres tenim bastanta part de culpa, tant jo com en Xec, que el tenim per aquí, per aquesta publicació, i que l'altre dia en Xec, a la presentació a Ferreries, explicava com va anar, no? Nosaltres te vam veure fent una col·laboració amb en Joan Miquel Oliver, i al final pues, tenim Tot està escrit, poemes de Llorenç Marquès i el pròleg d'en Joan Miquel Oliver. No? I ara estàs en el principi de la promoció del llibre i quines sensacions tens? Què te diu la gent sobre el llibre?
1: La veritat és que bueno, són sensacions molt bones. La veritat és que he anat rebent missatges de molta gent que m'ha fet sentir que... Un que m'ha agradat molt va ser una persona que m'ha mirat i m'ha dit m'ha agradat, m'he sorprès. I va fer aquells silencis entre paraules, saps? Com que a vegades passa, potser podia tenir una idea concreta de lo que allà podia arribar a llegir o sentir quan estigués davant el llibre i sentir-te una grata sorpresa, no? I aquestes sensacions són d'aquestes bones per jo. I aquesta sensació que tinc que la gent li arriba, encara m'hi falta que segur que, bueno, espero que passi, que és un moment, per exemple, és quan ja té recorregut aquesta persona de notes que ja l'ha pogut llegir, l'ha pogut pair, té curiositat i té aquella impressió de que l'afectant, no? I pogués tenir aquell punt d'algú que ja ha madurat dins ell el llibre, no? I que te fa sentir, el llibre m'ha fet sentir aquestes coses, no? Ara, de moment, és aquell punt de que molta gent me fa sentir que està content de tenir el llibre, que li fa companyia. De fet, l'altre dia també va passar una persona que me deia... el tinc, i m'ha dit que el tinc damunt la tauleta de nit entre dos llibres ara mateix. Vull dir, m'hi falta un llibre i després ve el teu. A partir d'aquí després ja vindré i te demanaré que me'l firmis, si cal, saps? I això em va semblar fantàstic, també. Sé que està esperant damunt d'aquella tauleta, no? I que hi haurà un moment que aquella persona li està cercant el seu moment per dedicar-li i que després, quan t'ho hagi fet, després vindrà i me dirà que li firmi, no? Així que, com podeu veure, anècdotes també i coses, sensacions positives que m'han donat, que gràcies a vosaltres puc sentir, realment, perquè així, ho dic, que éreu part de culpa, jo trobo que sou tota la culpa, eh?
0: Bueno, la responsabilitat...
1: Però, no sé, la veritat és que per això va ser com... Màgia.
0: Bueno, estem contents que formi part un poc de la teva trajectòria, que l'hem seguida des de fa molt d'anys. Crec que el primer concert que vam fer aquí on som ara, que ara estem aquí en el nostre espai de ràdio a la Casa d'Artistes, que és el centre de creació, i me'n recordo just quan van començar el centre de creació que te van convidar a fer un concert aquí dalt, de la formatgeria.
1: I tant.
0: I va ser molt especial. La formatgeria és un lloc que sona ben especial, té un reverb ben curiós, un reverb formatger, no sé com, però tothom que ha vingut a cantar aquí dalt s'ha sentit molt bé, s'ha sentit molt bé.
1: Totalment, mira, jo recordo, Cristian, de fet, que quan estàvem mirant algunes parts del llibre, d'idees que teníem, vaig dur un tracklist que tenia apuntat un paper, el tracklist d'aquell vespre. Me'n recordo que havia començat amb una versió de Pearl Jam, de Lone Road, saps? Però aquell vespre m'havia fet il·lusió començar així. I recordo aquell concert també com molt especial. O sigui, hi ha llocs que tenen un tipus d'ambient, no? Se genera una energia concreta que fa que destaquin damunt els altres, no? I si hi ha altres que aquí teniu... N'hem de fer un altre.
0: Idò, ara prest te'n toca un. I del llibre, m'agradaria que expliquessis a els oients de Radio Far com va ser el procés de creació, en el sentit, us vas passar els textos, com va ser la selecció, explica un poc com va ser el procés.
1: Mira, jo, abans de dir lo de sa màgia, i és un poc així, jo... Podria dir pràcticament literalment, feia anys que dins la carpeta, moltes d'aquests escrits, o tots de fet, surten d'aquesta carpeta, i a mesura que he anat pues fent concerts, fent treballs discogràfics, no? que fins ara són tres, no? Clar, algunes d'aquestes lletres, d'aquests escrits, havien passat a formar part d'una cosa oficial, que la gent podia escoltar, però molts altres no. I jo me sentia com en deute amb aquestes lletres, no? I pensava sempre, no sé què faré, que me pos a fer coses així, en plan, veig coses a YouTube, ho trec així de manera ràpida, que tinguin, no sé, una finalitat totes aquestes lletres, totes aquestes cançons. I quan vosaltres me vau fer aquesta proposta, va ser com obrir la carpeta i dir-li a totes aquests crits, ei, ho hem aconseguit, tot et sortireu, tranquil·les, no fan falta cap més disc de moment. De moment estarem un llibre, algunes, i altres ja anirem fent, eh? De fet, algunes almenys estarem al disc 9, però bueno, ja veurem, anem a veure com ho fem, no? Vull dir, el procés, i després em va venir la idea aquesta de l'espai de temps, no? De com a vegades s'ha d'enfrontar-me a una història, quan tenc que crear una cosa, a vegades depèn molt de com em sent. Vull dir, si estic molt enamorat, per exemple, el meu registre, vull dir, el que acabaré escrivint, no sé, ho vaig a cercar, no?, d'alguna manera. Quan estic emprenyat, també passa, saps? Me surt un tipus de lletra, una necessitat d'escriure. I m'ha semblat oportú, d'alguna manera, dividir-ho amb ahir, avui i demà, perquè ahir intentava pensar que era com les coses que ja han passat, les coses que has deixat enrere. S'avui com les coses que estàs vivint en aquell moment i és demà les coses que queden per viure. Però també pensava que podia ser un pot formar part d'un estat d'ànim, no? S'ahir podia ser com la nostàlgia, no? Aquella part que recordes i t'agrada recuperar tant en quant perquè penses que era especial i forma part del passat. S'avui aquelles coses que t'acompanyen i te mantenen d'alguna manera dret i bé perquè saps que estàs vivint en aquell moment. I és demà, aquella llibertat des demà. Com que demà serà demà i no saps què passarà, doncs demà pot passar de tot. I a poc, el divertit era que... Va, dit divertit ara, en aquell moment no era tant, era com... Feies les tres llistes, ahir, avui i demà, intentava tenir el mateix nombre de cançons, si podia, I de, per exemple, un dia em aixecava i deia com he pogut posar aquesta cançó i si forma part d'això d'avui. Però bueno, és igual, perquè també podia estar endemà. I anava canviant l'ordre de les lletres fins que em vaig adonar que ho podia fer infinitament. Vull dir que no, la gràcia estaria en aturar i deixar-ho d'una manera i mira, i poder-ho explicar perquè així em pugui entendre que estigui en un espai o un altre no és tan important, sinó que la gent en un moment donat pugui interpretar on es col·locarien elles i tot, una vegada ho llegint. Si t'hi semblen cançons més, no sé, que formen part del seu avui, del seu demà, del seu ahir, perdó, del seu avui o del seu demà.
0: I tu ara, quan llegeixes aquests poemes, que perquè la gent ho entengui, és una deconstrucció de les cançons, que algunes de les cançons que hauran sentit, t'identifiques amb el poema o recordes més la cançó? Perquè clar, tu la tens molt interioritzada.
1: No? Sí, no, realment mira, quan t'he agafat el llibre i he pogut llegir, és una experiència nova. Clar, tot i les meves pròpies lletres és la part divertida i estimulant, per això ha estat que m'has de mirar d'una altra manera i fins i tot he pogut donar pensar. Clar, posar-te a llegir les teves pròpies lletres no és un exercici, que normalment, bueno, sempre que l'he fet per recordar com fer la cançó, perquè la tinc que interpretar en públic, però igual no li donar les voltes fins que no estàs en directe davant del públic, intentes deixar-te endur, fins a aquell moment sí que torna a entrar dins tu tots aquells pensaments que t'atraquen al que havies fet en aquell moment. Dins el llibre, en canvi, és automàtic. Fins i tot hi ha algunes que m'assemblen amb alguns aspectes com extrems, no? que tens aquella sensació de dir, que pensarà la gent d'aquesta lletra? Pensarà que estic, si tinc que dir que estic tranquil, ja que no, que estic bé, saps? Vull dir que aquesta intensitat et sé qui he sentit quan he agafat les meves pròpies lletres, no? Vull dir que ha estat una experiència nova per jo, també. I llegir també aquesta pila d'en Joan Miquel Oliver, que també m'ha fet pensar molt, no sé, tot.
0: I després el llibre està construït amb aquest ahir, avui i demà, i perquè la gent se faci encara més idea, hi ha tres versions de tres cançons i de qualque manera tu també estàs dins aquest llibre, perquè a través d'un codi poden accedir i poden descobrir i tu els acompanyes un poc en la lectura. Aquest procés, bueno, aquest moment, bueno, va ser un poc aquesta idea que tenim des de Llentrisca Edicions d'un poc d'innovar i de transformar i la teva participació dins el llibre, com ho vas viure això? Com pensaves que la gent rebria aquesta teva aparició dins el llibre?
1: Mira, això me va encantar i te diré, bueno, un dels motius és que record, ja fa anys que record que vaig comprar com un llibre digital d'en Johnny Cash, Història de la vida d'en Johnny Cash, on interactivament, a mesura que anava llegint el còmic, podia escoltar les seves cançons, saps què vull dir? Vull dir, les cançons de Folsom Prison Blues, tot. I era una experiència que em va semblar molt, molt divertida. Dic, tio, més que em puc veure que puc seguir aquesta història amb aquells dibuixos, Història d'en Johnny Cash, a més el puc escoltar. Així que em va semblar una idea fantàstica, perquè podia compartir amb la gent també. Podia com treure del llibre, saps què vull dir? I tornar-los una altra vegada de volta després d'escoltar-ho, no? Era una cosa molt, per això, molt interessant. Una manera molt, no sé, me va agradar molt la idea. I de fet va ser una cosa molt natural, perquè el que vaig fer és pujar a la meva habitació i pensava, bueno, van que sent, i deia exactament el que sentia en aquell moment i després ho deixava gravar. Vull dir, em deixaven dur i cada vegada que la gent ho escolti, pensant que aquesta manera natural, no, d'explicar aquella situació era tan sorpresa com jo, com per ells, si en aquell moment estan llegint el llibre i no s'esperen a arribar a aquell punt, no? I amb alguna persona m'ho ha comentat, m'ha dit, hòstia, que guai això que te pugui escoltar, no? Clar, les lletres, clar, si no et sentim mai la meva veu, igual no li pots posar veu a les lletres, però en canvi, d'aquesta manera, és com, t'estic acompanyant amb aquest llibre, saps? Vull dir, estem junts aquí, saps? I ells són jo. Vull dir que m'ha semblat una idea molt bona i que m'ha semblat que li dona un punt més en el llibre, saps? Una bona manera de combinar.
0: El llibre es diu Tot està escrit, però segurament no tot està escrit, hi ha molt per escriure. La gent que es pugui imaginar el llibre a la portada, aquest escrit està desapareixent, no? És una portada senzilla, però és una lletra escrita a mà i aquest escrit, la darrera paraula, està desapareixent. Supos que en Llorès Marquès encara té molt per escriure.
1: Tot, bueno, jo espero que sí. És que de fet ara, clar, ara he buidat molt. Ara la carpeta... Bueno, tot, ara agafaran... No sé, suposo que faré... Sí, agafaré una altra carpeta nova i començaré a acumular de nou fins on tot has escrit dos. Eh? O, però bueno, la veritat és que es veu que me sent molt més lleuger perquè penso que moltes han trobat una casa on està. I en referència al que he dit del títol, que és contradictori perquè precisament és com moltes vegades me sent jo respecte a la contradicció. Me sembla que forma part de Leon Manso també i és aquesta recerca a vegades de descobrir què és el que realment sent, el que dona forma a totes aquestes lletres, saps? Vull dir, és... No sé per què he dit això, però ho he dit. Veus?
0: Fantàstic. No,
1: se me'n va.
0: Idò... Bé, jo crec que hem fet prou ganes de llegir les teves lletres, de llegir les teves cançons de construïdes en poemes, o aquests poemes que hi havia darrere les teves cançons, que hi ha dins aquest llibre fantàstic, que hem editat amb molt de carinyo i que presentaràs dia 24 a les 12 del migdia, 24 de febrer, a les 12 del migdia a Can Àngel, a Mercadal. Serà l'aperitiu o el vermut del festival d'escavespre, de les maquetes en diferents grups. I, però volem fer una sorpresa o un regal a els nostres oients i donant la possibilitat que mentre duris programa... si qualcú s'anima i telefona en el 633 59 63 86 s'endurà un tot està escrit amb aquests moixos que firma
1: sí.
0: Perquè això ja comença a ser una tradició
1: sí, sí.
0: Qui hagi anat a qualque presentació del Llure ara ja s'està especialitzant en crear una firma molt especial i molt única.
1: Sí, és que de fet és que diria, algú que tingui llibre que n'hi hagi fet un realment tant, és que n'he fet alguns que realment m'ha costat mirar-los després he fet alguns moixos tio, que mentre te feia pensava tu Cristian passa'm una altra còpia del llibre tio, que t'ho he recomençat estic, però bueno, ho faig amb molt d'amor i el fet que cada un és únic i és una cosa que m'agrada fer com a lo millor d'escriure es fa més complicat perquè si has de firmar pues pensar una cosa que pensis que pot jo som més lent, que ja veus si som lent que m'he estat anys per tenir-ho tot escrit però en tema de dibuix és com, he de dibuixar un moix i sí, anima la gent que enviï a Instagram els seus moixos.
0: Això és molt bona idea, és molt bona. Sí, facin la firma del moix. Jo tinc que... Bueno, és plaer de tenir un llibre teu firmat i el moix és fantàstic.
1: És que s'ha quedat bé?
0: Sí, bueno, és que ja, no és important que quedi bé, sinó que sigui un moix únic, no?
1: Totalment,
0: que,
1: sí.
0: Aquí està la gràcia.
1: Totalment.
0: Aquest, i me'n record, ara sí, faré una referència a les porquetjades, que quan començàvem fem telefonades a traïció i me'n record que te van telefonar en les porquetjades, no sé si era el capítol 1 o 2, que podeu recuperar en el podcast, i te van telefonar i Llure, què tal, com estàs? I tu vas dir, bé, molt bé, man, que dius sempre, no?
1: Sí,
0: man,
1: no se me pot separar.
0: He tingut un dia avui, no sé què, no, que... I dic, ara t'ho explicaré, ara ho veuràs. I dic, no, és que en Tom Moschetti, que avui li han fet...
1: Sí, totalment real. Sí, que havien, clar, sí, sí, és un moix de protectora i clar, el van tenir que la castració. I el viatge que va agafar aquell animal, vull dir, ell mateix se posava en sa nevera i no aturava, no aturava d'intentar atacar sa nevera, mos intentava atacar, no, però no atacar directament amb violència, sinó com... Us atacàvem la seva imaginació, no sé què veia i no sé què semblava que eren nosaltres i vaig telefonar al veterinari i la veterinària li vaig dir perdona, és que tinc el moix aquí que no atura, o sigui, tinc el moix a les 4 del matí, la Mariona se'n va anar a dormir mentre jo intentava jo aquest amb el moix mentre m'amossegava el cabell i tot i mos va dir que es havia passat potser un poc en sa dosi. Bueno, sí. Bueno, jo vaig pensar també, mira, si t'han de fer això que almenys que el viatge sigui guapo, saps? Va ser, sí, sí, va ser...
0: Idò, si història, la teva història amb els moixos, hi podem fer una entrevista
1: a part d'un dia. Uf, en tinc de molt
0: història potents. Amb els moixos, per això, la firma dels moixos deu tenir qualque
1: sí,
0: cosa a veure.
1: Sí, sí. No ho diré, no contaré històries molt llarga, però fort de cafè, bueno, és que me conegui ja sabrà per on vaig. Vaig tenir un moix que era el dimoni. Sí. I el vaig... Sí, sí, el fort de cafè. Sí, sí. Algun videoclip meu el podreu veure tot.
0: Es deia Fora de Cafè, es moix.
1: Sí, era blanc. Era totalment blanc, es deia Fora de Cafè.
0: Era llet.
1: Me'l van regalar.
0: Vale.
1: I a poc, no sé què va passar a l'interior d'aquell animal, però era un moix amb... És que clar, podria contar, és que no vull ni contar ni una perquè són tan intenses totes. Podia, em va atacar, es va posar dues potes, em va perseguir per sa casa.
0: Hòstia.
1: Fet, bueno, una molt bona és que jo m'havien demanat que fagués una intro per un disco. En Xavi, un Ferreris, sí, que tenia un grup, i m'ha dit, hem de fer una introducció, i es tractava d'esmaltrat. I m'han dit, jo podia fer una introducció com si fos una persona així molt agressiva i tal, a casa seva, a la seva parella. I dic, bé, te faig la intro, clar. I vaig decidir fer allò que diuen que hi ha dos que fan, que és dir, bé, si tenc que fer que vaig molt cego i tal, doncs me posaré a beure. I me vaig posar a beure una botella de Frangelico, tot sol a casa, i vaig posar el volum des Pro Tools, vaig posar el micròfon el més fort que podia, i si deia entrar a casa i dir, no sé què, i m'agrava el cinturó i tal. Però mentre jo estava fent aquest procés, clar, el meu moix, el que m'anava mirant, i anava a dir, bé, què fa, que... bo que fa aquest tio, bo que fa. I clar, jo no ho veia, i vaig pillar una portada com dient, ja som a casa. I se m'ha aferrat una cama, i no se m'amollava, vaig tenir que tirar, vaig tenir que fugir, quedar tancat dins una habitació, mentre ell es va posar dues potes i me mirava. Vaig aconseguir telefonar a la meva família que vingués. Sí. Però quan veia la meva família, ell ja no tenia aquest tipus de rancor cap a jo. Ja semblava que no havia passat res. Però després, amb el temps... vaig conèixer a Mariona i també un dia va venir a casa i no li va agradar la idea i la va atacar ella també, que mos van salvar de nou, però que ja era el segon atac. I va arribar un moment que vaig començar a dir-li als amics, millor que no vingueu a casa. I vaig començar a mirar més per el moix que per jo, i clar, per això, imagina't, però en canvi ara amb en Tom Moixetti, que la història és al revés, perquè es veu que ell està castrat, però és un bon moix, i mos duim bé i tot surt bé. Però igual sí que pinti moixos té a veure amb alguna història, clar, potent.
0: T'han passat coses amb els moixos.
1: M'han passat coses.
0: Vet aquí que pintes moixos i que firmes amb moixos.
1: Sí, tots els moixos estan vacunats i estan amb
0: moixos. I acabo el que anava a dir del sorteig aquest del llibre. Tot està escrit en el 633 59 63 86. Faig una telefonada per WhatsApp i, clar, no el donarem així com així, el llibre. Jo trob que mos han de cantar un tros d'una cançó de Leon Manso.
1: Estaria molt bé.
0: O recitar un poema de Tot està escrit o un tros de cançó. Això estaria bé i així pues, entregarem aquest llibre firmat amb un moix de Llorenç Marquès.

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Radio Far.

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfil.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlarem del meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duia els escacs, que duia la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

de percebir pressió d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: estarà com una plata.
1: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules. I és una cosa que trobo faltada quan no era director artístic de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. Això és una mitja de 3 per dia.

0: t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Major Docs, fa 2 setmanes estava a Suècia, en Ordis Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DocLab. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n
0: Ostres.
1: vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. És tot
0: Déu-n'hi-do.
1: així, tot el temps. I no acostumo a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de
0: Clar.
1: documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes
0: Solíssimo.
1: mundials. Sí, però altres festivals, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Major Docs, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia
0: Clar,
1: vista.
0: clar, clar.
2: Clar,
1: O
2: clar.
1: l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any
0: Clar.
1: passat. O
0: Són
1: que
0: pocs
1: sigui.
0: els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que
0: Clar.
1: dèiem, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la
2: Clar.
1: primera vegada que es projecta en un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dogfest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Jané Ferrero, interpretada per Rodo Jané i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a finals d'hivern, la processionària desfila. Tots haureu vist, qualque vegada, unes orugues que van en fila índia pels camins i pinars de Menorca. Es tracta de la processionària, una casta d'arna o papaona nocturna estesa per tota la Mediterrània. El nom li ve de la processó que fan les orugues quan davallen dels pins i cerquen un lloc per poder-se enterrar, a uns 15 o 20 centímetres de profunditat, a finals d'hivern o principis de la primavera. De baix a terra es transformen en nimfes o gatzones, com dèiem a Menorca. Poden estar així des de setmanes fins a diversos anys. A principis d'estiu, les nimfes es transformen en papaones i surten d'en terra per anar a les fues d'espins a pondre els ous. Al cap d'un mes, de cada ou neix una petita oruga que s'anirà alimentant de les fues d'espins i passaran per 5 estadis diferents. Les orugues es protegeixen del fred amb les bosses de seda que elles mateixes construeixen i que són ben visibles durant l'hivern, en el final de les branques. En els darrers estadis, les orugues desenvolupen uns pèls que ens poden produir urticària si entren en contacte amb la pell o les mucoses. Hem d'anar alerta, idò. Però per a qualcuns ocells són una

Acabam de sentir la primavera, un ocell molt polit i que es menja les orugues quan estan en els arbres. I ara sentirem el cant del paput, un altre ocell molt singular que se'ls menja quan davallen dels arbres per enterrar-se. Hi ha altres animals que controlen la processionària. Les ratapinyades, per exemple, són molt bones caçant la fase adulta, és a dir, les papaones. Bé, ja veig, idò, que una bona manera de dur a retxa aquest insecte és mantenir la biodiversitat dels boscos. És bo per la natura i també per nosaltres.

Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ara mateix escoltareu una cançó de Suqui Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Quan surt el sol, sa vida ja en canvia. Només me puc trobar-me la nit. Som un estrany

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes que han passat per el Centre de Creació Casa d'Artistes. Avui xerram amb Estel Boada, artista multidisciplinar. Benvinguda, Estel.
1: Benvinguda a tu també, per entrevistar-me avui.
0: Que bé aquesta veu de performer. N'Estel ha estat a Casa d'Artistes en el marc de les quartes jornades de performance, en concret de la residència, i ha vingut a desenvolupar un projecte en el context d'aquest espai. Què és el que has estat fent a l'espai de creació de Casa d'Artistes?
1: Doncs el que he estat fent, sobretot, és divertir-me molt i buscar un espai còmode on crear alguna cosa de zero, que és el que més de gust em venia. I la veritat és que m'agradava molt un espai que teníeu amb un columpio i un monte, i ens he volgut vincular com aquest espai natural amb un imaginari new age que passés una mica per fases de la meva vida i poder-lo transformar a través d'una performance bastant irònica, convertint-lo en un espai que donés bona sort a mi i a tothom que anés cap allà.
0: Per què allò de la bona sort?
1: Per què allò de la bona sort? Doncs és una bona pregunta. Perquè en general, no, tothom vol més sort, però jo en particular, a la meva família sempre m'han dit que sóc la que tinc mala sort. Vale, sempre tot se m'atribueix a jolín, les teles, que quina mala sort, en lloc de dir les coses bones, però bueno. I aleshores vaig dir, s'ha acabat això. Per què? Perquè en la residència també vaig tenir mala sort al principi, se'm va caure una pedreta a l'ull, no veia res, i és com, jolín, saps? Sempre que vaig a les illes em passa algun cop, em vaig trencar un múscul, és com, sempre desgràcies, i és com, no pot ser això, s'ha d'acabar. I casualment, a part, he compartit residència amb la Teresa W, que, bueno, li vam nomenar T-Pray, Double Fingers, bueno, totes teníem motes aquí, i la persona que feia la formació performance, la Neus Masdeu, bueno, també tenia un mote, i vam fer, bueno, com un llaç molt, molt divertit, i parlant els primers dies de residència, vam caure en que les tres havíem nascut el dia 12, no, el meu segon dia de residència era el 12 de juliol, que era el meu aniversari, i a partir d'aquí, doncs, vam començar a desenvolupar, bueno, com una història quasi màgica, i va ser, uau, saps quina sort, s'han alineat els astres, he de fer aquí una mena de performance de buen augurio, de la bona sort, i trencar i acabar amb tot això de cuajo.
2: La cinquena temporada de Residents, conduït per Marina G, descobreix els artistes que han passat pel Centre de Creació Casa d'Artistes. Pots escoltar el capítol sencer a radiofarmenorca.com. Mira Llentrisca.
3: Camins, del fotògraf Christian P. Coll, ens introdueix en el viatge de les persones migrants, 10 anys després de la crisi migratòria de Lesbos. El fotògraf mercadalenc va traslladar les seves càmeres i mirada a l'illa grega per acompanyar els migrants en aquesta desesperada travessa des de Grècia fins a Sèrbia, on el fotògraf, paradoxalment, va ser retingut per no disposar de permís per travessar la frontera. Un relat que posa en context el viatge que, juntament amb fotografies inèdites, formen aquest punyent treball de reflexió.
2: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap du sempre haver de cercar una casa? Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i els que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu, deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiguessis com t'estimava quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

ja és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sol surti per l'horitzó.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco, durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que...
1: Les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, no sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca de Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nena russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que m'ho regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Moments de Glòria, de Moix, del disc Resultats Immediats, 2012.

0: Buenas.
1: Hola.
2: Hombre, una brusqueta. Hola.
3: La Pau.
1: La Pau.
3: Viu de porcajades! Avui mos passam d'eufòrics.
2: Uf, sí.
4: Molta calor.
2: L'Ajuntament de Mo mostra la seva solidaritat en la ciutat de Los Angeles cedint 578.000 litros d'aigua que tenen per allà morta d'oi. El Batle demana a les autoritats californianes que per favor, només l'empin per res, no l'empin per res més que no sigui pagar focs, que ja tingui un prou marrons. Indignació i estupor entre els membres de la Reial Acadèmia de la Llengua Balear en descobrir que un dels seus socis destacats era realment un catalanista infiltrat.
0: No!
3: No!
2: Afirma un membre, resulta que en Tomeu Joan Bastard de Muro és de realment Oriol Pujol i era de Banyoles. Ja que dir que l'alarmant Marc manca d'accents als seus mails ens farà sospitar.
3: Hòstia.
2: Dramàtic. Dramàtic.
3: Això no es pot permitir.
2: I finalment, l'empresa hotelera Malià efectua la compra de tot el poble de Fornells per allotjar els seus empleats.
3: Ah, bona idea.
2: Estem a l'any 2025 després de Crist. Tot Fornells està ocupat pels hotelers. Tot? No. Una casa depoblada per un irreductible forneller resisteix encara i sempre l'invasor.
3: Vamos, check.
2: Rodeat dels campaments de Satsalinum, Coves Novum, Can Amargum i Escrancum, resisteix l'irreductible Xec de Fornèlgics.
0: Ui! Ui! Calum, nena!
2: Vamos, ahí,
0: resistència! Porcatjades!
5: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

o se'n vagi a la merda. No hi quedin boscos, pantans o platges verges. Quan llibertat sigui lliure competència, ja serà massa tard per sa desobediència. Si en realitat són de sa mateixa trinxera,

una gran derrota. S'ha perdut sobirania del poble, una esquerra dividida, fracturada, una terra amb poques ganes de revolta.

0: Has escoltat un tema del disc Encivern a les 6 i mitja és fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.
1: Bon dia, com esteu?
2: Bueno, que mona ella.
1: És que t'agrada fer llor.
2: Tu que és bo, sí?
1: Mira.
2: Ai, mira, la puta una volta. Vas molt elefant?

0: Avui entrevistam a Leon Manso, músic i cantant menorquí, per ratllar sobre el seu darrer disc, Monstre Final. Bé, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: És un gust estar aquí amb tu.
1: Igualment.
0: Bé, primer de tot, començam xerrant de la novetat, el teu darrer disc, Monstre Final, que vas presentar, bueno, va veure la llum a finals de novembre d'aquest darrer 2025 i que vau presentar en el casino de 7 de gener.
1: Exactament.
0: Com ha anat això?
1: Molt bé. La veritat és que va ser una presentació molt especial perquè la meva primera actuació en públic va ser allà. Va ser en el teatre també, en el, de 7 de gener, i clar, va ser com una sensació molt polida, molt agradable, no? Després d'aquella primera actuació el 2008, el 2025, presentar aquest quart disc, allà mateix diríem, va ser com una sensació molt màgica, no? Com aquella sensació de tornar a casa, d'alguna manera, que era aquesta sensació. La resposta de la gent va ser molt bona, va venir molta gent, tot va sortir bé, van tenir convidats, van poder tocar íntegrament totes disc nou i afegir totes les cançons que han anat fent al llarg dels anys dels altres discos que tenim. I una sensació molt guai, molt guai. Un vespre molt màgic.
0: Molt emocionant, segons. Que bé, m'alegra. I llavors aquest disc ha vingut després d'un descans, diguéssim, de 10 anys.
1: O
0: una mica...
1: 7.
0: Bueno, com has viscut aquest procés creatiu des del darrer disc fins ara?
1: Realment, tot i que ja fa molts anys, no?, de la pandèmia, no? I dic per la paraula pandèmia, no?, perquè sí que toca té importància de per què ha passat tot aquest temps, i és que un ritme que duem a nivell de concerts i creativament xerrant, hi havia unes idees, hi havia una energia, no?, una sinergia, no?, que mos duia, i allò ho va acomatar un poc respecte a quedar, per exemple, a tocar, a fer coses junts en sa banda, i a partir d'aquí tornar a arrencar va costar un poc més, no? I també en el que és en sa pròpia feina d'aquest disc, tot el que és la gravació, la mescla, també van tenir una sèrie de problemes que anaven ralentint un poc. I això realment és el factor que troc que fer que arribéssim en aquesta xifra, no?, d'anys, no?, que diguéssim, hòstia, han passat 7 anys, saps? Jo tenc que dir que no vaig ser quasi conscient fins que ho vaig veure en el propi diari Menorca, no?, que deia cantautor menorquí Leon Manso torna amb el seu nou disc després de 7 anys, i era quan es van passar 7 anys. Una cosa que per jo era més normal a molts grups que m'agradaven, per exemple, vull dir que abans era com a normal que un grup tragués un disc cada 3-4 anys, no? Solia passar. Però no és una cosa que passi ara. Normalment es basa...
0: Se demana un ritme més alt, no?
1: Se demana un ritme més alt, però clar, es veu que la creació i és perquè les coses a vegades no entén tant de temps. Els negocis sí, l'indústria sí, però el que és la creació, o no sé si dir la voluntat, però sí la sensació de que ara és el moment, per jo segueix seguint es marca de formes que ni un mateix coneix. Com jo dic que va ser una sorpresa quan jo vaig dir, hòstia, han passat 7 anys. A la vegada se me fa com a... Però que té un sentit que hagi passat tanta estona, també.
0: Bé, ara... Rellam amb tu avui, però com comentaves, hi ha un equip darrere, hi ha una banda. Bueno, si vols aprofitar aquest moment per xerrar un poc d'ells, presentar un poc, per qui no sapi qui són, qui t'acompanya.
1: Bueno, mira, la meva banda també... La meva banda són els meus amics, són la meva banda. Jo, començant pel meu primer disc, de Rinosaure, que va sortir el 2011, ja en Martí Genestà, que és la guitarra elèctrica, ja formava part d'aquell disco, no? I després en David Marques Cortes, que és la bateria, també formava part d'aquell primer disco, no? I així, fins arribant a aquest quart, menys en Josep Begú, tots aquests components havien format part en algun moment dels discos de Leon Manso. I amb en Josep ja va ser posteriorment. ja va ser a partir d'escolta com són els teus pols. Jardins de Brutes Basses, tens dubtes si en Josep hi era ara, no me'n record. Ell vos ho podria dir, ell i toc que no. Vull dir que seria a partir d'escolta com són els teus pols que en Josep també va entrar i ja van fer la formació clàssica, que som en Josep, en Martí i en David. I el que dic són com amics, en Martí sobretot, des de ben petitons, amb en David ja ens vam conèixer un poquet més d'adolescència, i amb en Josep, tot i que sabíem qui era un i qui era l'altre, ja en sa vida més adulta, que ens vam fer molt amics, i és quasi com si ens coneguéssim de petits igualment, no? I això és la meva banda, són els meus... Són tres amics que juntament amb jo hem fet aquest equip.
0: I que sigui per més anys.
1: Sí, tots els que puguem, i
0: Molt
1: tant.
0: bé. Idò, aquest darrer disc he vist que ha rebut bones crítiques, supos que estiguis contents. Sobretot, bé, voldria destacar que han dit que és un disc de maduresa, no? Un pot de maduresa artística. El vau concebre com a tal?
1: Bueno, vist en perspectiva, sí. Vist en el moment, jo sempre he pensat que ha estat una cosa natural el que ha passat. Sí que jo hi va un moment, com he dit abans, que pràcticament tots ells havien participat ja de treballs anteriors. Jo hi havia un punt que sentia una petita deuta amb ells, en sa banda, de que sempre es cridava per coses puntuals. Es cridava, mira, tinc aquestes dues cançons que m'assembla que necessiten un baix, una bateria, una guitarra elèctrica. I la resta era jo sol, no? I en canvi en aquest disc, la primera vegada que des d'un bon principi ja ho feien tots junts. Jo els presentava la cançó que jo tenia en guitarra i veu i la construíem de zero junts abans d'entrar a gravar. Anteriorment el que fèiem és que jo els avisava, estic gravant una cançó, escolteu-la, veniu i feu la vostra part. I aquí no, aquí era com, anem a construir aquesta part. I clar, i no només amb una o dues o tres cançons, sinó amb les nou cançons que composen aquest disc, no? I jo suposo que, clar, és un disc molt diferent dels altres perquè és tot en banda. Vull dir, jo sol no hi estic en cap moment, sempre estic amb ells. I ha estat una sensació molt agradable també i m'he sentit això, que aquesta deuta d'alguna manera emocionalment pagada, saps? Com a, estem tots aquí, Leon Manso, ara mateix, estem aquí, som tots quatre i aquest disc crec que representa molt bé aquesta sensació diríem, d'una banda, d'un grup. I trobo que és la diferència més gran que pot trobar gent de veure, hòstia, diu, Llorenç, Déu, molt potent, sona molta banda, i mira, ha sortit així. Però ja t'he dit que no ho de forma conscient tampoc ho cercava, no cercava ni grans diferències ni un context diferent, però sota la màgia de la música me sembla que passen coses. Saps? I després la gent que ho escolta, comparant amb treballs anteriors, és qui pot
0: Arribar a
1: sí,
0: conclusions.
1: argumentar fins i tot un punt de dir, aquí ha passat això, i te quedes pensant i dius, sí, sí que és bo, sí que és bo. Però em sembla que és qui ho escolta qui veu més aquesta diferència, no?
0: I mos podries dir quina és la cançó en què estàs més content o la teva preferida i si saps també les altres membres de la banda?
1: Pues està molt curiós perquè he vist, la cançó preferida te diria que cap, però sí que hi ha una que per això és especial, que és aquí Obres Disc, que és l'enigma del cocodril albí, que és la cançó que obre, perquè representa un moment molt especial que va ser quan me van regalar la meva primera guitarra acústica. Bona, diríem. Havia tingut guitarres, però mai havia tingut una guitarra, diríem, relativament bona, en el sentit de que no és la guitarra més espectacular del món, però sí que ja era bastant més bona que la que havia tingut anteriorment. I que és una cançó que jo tenia gravada, ja diríem, en guitarra i veu de fa molts anys, i ara sentint-la en tota sa banda, emociona de veure que obre, pensar que aquesta cançó està obrint un quart disc. Però el que vull dir és així que s'anima el cocodril albí, potser és la cançó més especial per jo d'aquest disc. Però, clar, realment te podria dir coses de cada cançó. perquè és molt complicat triar-ne una, perquè quan t'has desfetes no vols que ningú se quedi enrere les altres. I a nivell del que pensa la gent, m'he donat compte, seguint un poc les reproduccions, perquè clar, ara és un poc dif... Abans havies d'esperar que algú vingués i te digués, tinc aquest disc, i l'estic escoltant i m'agrada aquesta. Ara ja pots veure les estadístiques, les plataformes, no?, digitals, i veig que van ballant una. Feliç de viure amb tu. Veus que aquesta setmana té més pigada que altres
0: La gent està més
1: setmanes.
0: animada aquesta
1: Sí,
0: setmana que l'altra.
1: va canviant, tot i que és curiós perquè jo el que sí que he fet èmfasi és fes ni que sigui un dia escoltar totes les discos sense de dalt a baix, començant per la primera, perquè l'ordre que he triat té la seva lògica a nivell d'energia, a nivell de ritme, de com tot comença d'una manera, va pujant i torna a davallar per donar un final, no?, en el disco.
0: I també sembla que s'ha perdut un poc el tema
1: Sí.
0: de sentir els discos sencers. En tema de plataformes hi ha molta gent que espigola, no?, la música, i
1: Sí.
0: de vegades, jo mateixa, i
1: Sí,
0: de
1: sí, sí,
0: vegades
1: sí.
0: te perds aquella experiència del disc com a ens
1: Sí.
0: conjunta.
1: Es veu que és un comentari i és un fet que passa. Jo a vegades el que dic és... Hi ha coses que em sembla que sempre, passi el que passi, sempre serà un plaer i una experiència concreta, encara que la gent ja no ho faci. Llegir un llibre, anar a veure una pel·lícula al cine. Són coses que segueixen estant... Són úniques i especials. Es facin més o menys, no seguiran de ser màgiques. Llegir un llibre sempre serà fantàstic. Vull dir, i a vegades hi penses... Si jo vaig a veure una pel·lícula, no, per exemple, d'alguna manera m'agrada veure com comença, veure com evoluciona i veure com acaba. No vaig a veure una pel·lícula veient les millors escenes. Això passa després. Quan t'has vist una pel·lícula que t'agrada molt, a vegades t'agrada, diríem, repassar o remirar, no?, escenes que t'agraden i fins i tot mostrar-les. Mira, mira aquesta escena d'aquesta pel·lícula. Però primer necessites veure la pel·lícula. I jo a vegades ho dic, que jo com a artista dic, sé que no és fàcil ara, però els artistes a vegades necessitem que el món s'aturi, que es congeli. Jo sé que hi ha moltes coses, jo sé que es pot veure que es pot escoltar un disc mentre cuinam o mentre fem altres coses. Es pot, i és una sensació molt agradable, però també és una sensació molt agradable i única per tractar, en aquest cas, 36 minuts, em sembla, sí, 36-37 minuts que dura el disc, em relaxa-te i que allò sigui l'activitat principal, escoltar allò, aquell temps, i ja està. Després el món continuarà i el ritme seguirà sent el mateix, però és un plaer que és molt recomanable. I de fet, fa molt poc estaria en el poble de Mercadal i anava a veure uns companys que tocaven, es Dàlia, que estaven, i tu, Amala, que estaven fent un concert. I quan era a Mercadal em vaig trobar un jove que devia tenir uns 17 anys, ara no me'n recordaré del nom, i recordo que em va aturar i em va dir, què fas aquí? I dic, sí, bueno, vinc aquí, hòstia, que fas una obra, no, de teatre? I dic, sí, però... No, no, dic, no és avui, no, avui vinc a veure uns amics que toquen. I em va dir, hòstia, però què vindré? Dic, fantàstic. Van anar caminant i mentre caminava me feia preguntes de com escoltava la música, jo... Jo li anava explicant, mira, nosaltres, jo m'agrada escoltar la música pensant en tot un disc, tot un disco, no? I a vegades, quan un grup té tres o quatre discos, lo polit és veure les diferències entre l'un i l'altre. Mira, aquest és el quart disc i en el tercer sonaven així, i no sé, d'alguna manera, per tractar, no?, dins s'obra de l'artista, més que anar fent escoltar la música de forma... Fer un random, no? Pitjar el botó i que te vagi seleccionant cançons sueltes. Perquè que les obres, el seu context complet, te duen altres espais i altres llocs de l'artista. Després me deia també, i jo m'agrada sortir de casa sense mòbil, m'explicava. Veia que, seguint tan jove, ell també tenia aquella sensació de que volia fugir un pot del que feia tothom, que me sembla que és el canvi que hi ha hagut aquests anys, que sembla que el que has de fer tu marca el que fa tothom. I si no fas el que fa tothom, no estàs al dia. Però a vegades no estar al dia també és molt gratificant i especial. De fet, a vegades és més especial això, no? Vull dir que és aquesta un poc, aquesta sensació.
0: Ja has dit que per tu la meva especial era ser qui obres disc
1: Seguim-me.
0: i si sabies d'altres membres de la banda si en tenen qualcuna que li hagin agafat més apreci o...
1: Sí, no ho sé, Josep, tu, perquè hi ha un component per aquí que roba. Quina és la teva cançó preferida, Josep? Branques mortes. Mira, és una cançó... Mira, aquesta també és una cançó molt especial perquè, diríem, el contingut de les meves cançons normalment tenen trets, diríem, o tenen parts autobiogràfiques, no? No en el seu context totalment al 100%, però sí que és cert que totes tenen parts de la meva vida o de la vida de gent que del meu voltant, no? I aquesta cançó, Branques mortes, que ha dit en Josep, pues, també tracta de la pèrdua d'un pare i és una cançó que també, clar, que té molts anys, fa molts anys que la vaig escriure i no està fins ara que ha pogut sortir i per això també és una cançó especial.
0: Bé, si me permets, ara xerràvem del present, tirarem un poc enrere en els teus orígens com a músic, com a cantant. Bé, m'ha dit un pardalet que quan vas començar la teva carrera musical, aquell lliure més jove, li feia molta vergonya, estava molt empegueït de sortir a l'escenari fins al punt de sortir amb una catxa dalt del cap.
1: Sí.
0: Com ha evolucionat aquesta
1: Sí.
0: vergonya?
1: Sí, jo era com... Mira, jo trobo que una de les principals raons que fa que marques diferència entre fer una cosa o no fer-la, et sap por. Et sap pròpia por que un es pot posar damunt. Jo som molt de sobrepensar. I em sembla que aquest sobrepensament és el que em du a fer alguns tipus de lletra o cançons concretes, i a vegades aquí també, a vegades, de forma, no? O te fa imaginar coses, a vegades dolentes, que encara no han passat, com si hagin de passar. I això és el que pensava molt al principi. Jo al principi composava per jo, diríem d'alguna manera, o per gent molt propera, per la meva família, per les meves nebodes, en moments molt concrets i amb molta por de que algú me pogués dir, després d'escoltar la meva música, pogués dir que no li agradava o que no era prou bo. I si no ho escoltaven, no m'ho dirien. I jo seguia amb el meu propi pensament de tenir clar que ho feia perquè m'agradava. Però clar, hi va un moment que no... Realment no m'abastava fer-ho per jo, per gent propera. Jo em semblava que allò volia que ho sentigués més gent i aquesta energia a poc es anava... YouTube, tinc que dir que YouTube l'any 2008, el fet de poder penjar una cançó amb un videoclip,
0: Pitjar i
1: clar,
0: tancar l'ordinador
1: bueno, me
0: i...
1: vaig posar el nom de Leon Manso, que ve del meu primer mail, que vaig tenir la meva primera direcció de correu electrònic, i clar, jo podia posar Leon Manso, podia posar la cançó, feia un videoclip, i és com aquella sensació, podia ser anònim i a la vegada sonar el que estaria fent. I arrel d'això, era molt bo perquè una persona de l'O, en Bep Teixidor, ho va escoltar, i li va comentar a més gent, escoltau aquesta persona, troc que és de Menorca. I un altre amic, un músic, va dir, això és en Lloret. I arrel d'aquí vaig acabar a una casa amb més gent que me demanaven que cantés algunes cançons. I jo encara estava en aquell moment de dir, però que vol que toqui. Vaig posar a tocar, veia que ho celebraven, i allò em va engrescar un poc. Però encara tot i així encara tenia por. I va ser en Cisco, i ara aquí arribarem a lo de sa capsa, que me va dir, Lloret, he organitzat un concert en el casino, en el teatre, i vull que venguis a cantar dues cançons. I la meva resposta primera, com? No, no, Cisco, tu ja saps que jo... No, pujaràs i ho faràs. I jo ja vaig, com a qualsevol animal, me sembla, vaig cercar el meu sistema d'autodefensa. I va ser una caixa de cartó. Va ser, vale, si jo surt amb una caixa de cartó, si aplico la psicologia inversa d'alguna manera, el millor. La gent pot pensar, uau, que guai, que divertit, tinc crac, mira't l'estiu. I a la vegada jo dins sa casa a pensar, ai que bé que estic aquí. I aquella tranquil·litat de sortir dins sa casa va generar una excitació en sa gent de, oh, mira, mira que bo, hòstia, no ho havia vist, mira, una casa aquí. I a la vegada jo estigui protegit. I quan ja vaig saber que era estar davant un públic i cantar, i me vaig adonar compte, i vaig posar les coses al seu lloc i veure, no, no passa res, no passa res, i si agrada bé, i si no també, no és tan terrible. I ja me vaig poder llevar sa capsa, i bueno, ara fa poc, és curiós perquè en aquesta presentació d'aquest quart disc, tinc un amic que me guarda aquesta capsa, i ja la van poder tornar a treure, i se la va posar un altre amic meu, no?, per fer un pot de performance a la situació. Però bueno, ja t'he dit que això era un sistema d'autodefensa, no? I era com, tinc molta por d'estar aquí davant vostre, jo no sé què és això, i a poc aquesta por es perd i aquest sistema em va funcionar molt bé.
0: Perfecte, perquè
1: Sí,
0: aquí ets
1: sempre
0: avui,
1: que...
0: no?
1: Sí, fins avui, exacte. Encara la tinc guardada, pel que pugui ser, però bueno, sí que
0: Per
1: és
0: si de
1: cert.
0: cas un dia torna.
1: Sí, i també, mira, ara formo part d'aquest univers, no?, de Leon Manso, també, aquest tipus de coses, disfressar-se a concerts, fer algun tipus de coses que sempre, si tens idea, proveu i feu, improvisa, deixa't endur, perquè de coses que ja estan fetes ja n'hi ha moltes. I també n'hi ha massa gent que precisament això, tot i que jo ho vaig emprar, no sé, quan més valentia apliquis a les coses que te fan ganes fer, més fàcil serà per tu. Cerques teu sistema, cerca aquella cosa, aquell ítem que te pot donar confiança. Si allò te va bé, empreu. Però sobretot el que has de fer, les intentaró, saps? Tinguis por o no, això per jo va ser el més important. Per jo era més fàcil dir que no que agafar una caixa i posar-me mal i sortir en públic. Vull dir que han pres aquelles armes que tu saps que poden fer bé en tu, saps? En prou, saps? Aquesta capsa representa aquell punt. Gràcies, capsa.
0: Si vols, podem seguir xerrant un poc de música, com ratllàvem abans, perquè bé, sempre t'ha encantat la música en tots els seus aspectes, ets melòman, podríem dir, molt aficionat a escoltar música de tot tipus, i ja de lots, jo sé que els teus amics te demanaven els discos perquè sabien
1: Yeah, home.
0: que si hi havia cosa xula era que teu i tu tindries aquell disc. Qui t'ha inspirat, sobretot, durant la teva carrera?
1: Jo diria que a nivell musical, clar, jo venc d'una família que una de les meves germanes és directora, o ha estat directora de corals, una altra germana ha tocat en la banda municipal, la flauta travessera, elles dues també van cantar a la capella, la mamà pues, li agradava molt la música folklòrica, d'aquí és fandango, mon pare escoltava molt zarzuelas i tenia vinils, el meu germà gran escoltava tota la música més, diríem, anglosaxona, jo que escoltava molt en Lou Reed, els Beatles, els Rollings, i clar, a canvi jo sempre hi havia música. Jo venc d'una casa on dels quartos dels meus germans se sentien Bob Dylan i després anaves al menjador i el meu germà escoltava Michael Jackson i una altra germana tenia un grup que es deia Pecos, que fa 50.000 anys, i clar, la música sempre es movia. I jo hi va haver un moment que també vaig començar a pensar, i jo que tothom escolta música, i jo què faig? I va ser un punt d'inflexió, per jo va ser als anys 90, també va ser es grunge, no diríem, quan va sortir Nirvana, quan va sortir Pearl Jam. I vaig començar així a poc, a través de revistes de música que tenia el meu germà, anava coneguent grups. I a poc sabia qui eren Rage Against the Machine, per exemple, que és un grup que també em va influenciar molt i que és un grup que vaig compartir amb moltes amistats, no?, de dir, escolteu Rage Against the Machine. I jo quan ho veia, comprava moltes revistes i veies grups, el que feia era comprar les cintes, els vinils o CDs, i mos ho anàvem passant. Perquè abans, clar, no és com ara que mos podien dir, escolta això, t'envies link. Abans era, tinc aquest CD o tinc aquesta cinta, te la deix, i aquesta cinta anava rodant. I record molt una cinta Rage Against the Machine, del seu primer disc, que va rodar per tota l'escola, i per tot, i per aquests amics, I és un poc la manera que jo tenia. I la influència més gran és la música, per jo, que he tingut és anglosaxones, en el sentit de... Escoltava Rage Against the Machine i sabia que eren fans d'en Bob Marley. Així que escoltava que eren Bob Marley, me flipava, passava més escoltant en Bob Marley, d'en Bob Marley passava... escoltava el meu germà escoltant en Bob Dylan i començava a escoltar en Bob Dylan, saps? I anava mesclant, i anava escoltant, i sempre que arribava a casa meva escoltava música. I és curiós que a vegades per jo la música som com si algú, quan necessites les paraules correctes, ve i t'has de dir-ho. Per això a vegades em sembla que ens emocionàvem amb una cançó o ens sentim protegits per això, perquè te donen exactament el que necessites en aquell moment. I això és hora de fer música, jo és el que sempre he cercat fer. Que no cercar fer una cosa que la gent escolti al llarg d'un any, un mes, una setmana, sinó que quedi allà i que en el futur, quan no hi sigui, o ara aquí som, encara que hagin passat anys, la gent pugui anar pel carrer i pugui dir, ara necessita això, i pugui escoltar aquella cançó i emocionar-se, no? Sentir que és el que necessita escoltar, perquè és el que ha fet la música per jo. I els grups que escoltava era com, he tingut un dia de merda a l'institut, tirava la motxilla, foties el Pearl Jam, i ells deien, vosaltres sí que m'enteneu, no? I aquesta és un poc... La meva influència realment ha estat en grups que he tingut l'impressió que la seva música m'acurava. M'adonava un plus en els meus dies per estar millor.
0: I en el cas del panorama musical en català, sé que, per exemple, coneixes el Petit de Cal Eril, els seus amics, us coneixeu. D'on t'agafes influències de coses més actuals?
1: Jo, mira, realment, mira, és molt curiós perquè, com t'he dit abans, jo sobretot la música que sempre he escoltat prové d'Estats Units, d'Anglaterra, no? Perquè és el que des de petit sempre he tingut més a prop. Però, així d'artista, em sembla que ets anomenat el Petit de Cal Eril, en Joan, un altre seria en Joan Miquel Oliver o en Albert Pla. I és molt curiós perquè en tots ells m'ho han conegut. Perquè sa vida ho ha volgut així. M'ho han conegut personalment i no han forçat res. En Joan Miquel Oliver resulta que és amic d'uns amics meus i m'ho hem acabat coneixent a un dinar, d'allà m'ho hem fet amics, d'allà he pogut tocar amb ell i d'allà l'he pogut escoltar més en profunditat perquè, clar, aquesta connexió ha fet que vam... I veure que moltes coses que hi fa m'agraden, no? I veure que té aquest món interior i aquest món d'imaginació molt potent. I en
0: Sí,
1: Albert
0: és
1: Pla,
0: molt imaginatiu, sembla d'un
1: totalment.
0: aquest sentit,
1: I en
0: sí.
1: Albert Pla, igual. Jo en Albert Pla li puc fer de taloner a Cadaqués, d'allà mos coneixem, mos duim bé, i d'aquí es comença a no sé, diríem, a forjar una amistat que acaba passant quan ell ve a Menorca, me convida també quan va tocar en Esteta Esborn a cantar un parell de cançons amb ell, i en Albert Plàcia, que també és un artista que, clar, l'escoltes i veus perquè han connectat i perquè quan mos hem conegut mos han dit bé, perquè estem un poc en el mateix nivell en el sentit de que la imaginació per nosaltres és bueno, màgia, no? És màgia, és com mos agrada perdre'ns i inventar històries que poden ser quotidianes però a través de la imaginació i que passin moltes coses, al millor dins d'una cançó passen mil coses que no saps prou bé on ubicar-les, però al final estem xerrant de la soledat o estem xerrant d'algunes coses més quotidianes, però ho fem a través de sortir un poc del que seria la forma més formal d'explicar les coses. Vull dir que jo són els artistes que realment m'arriben, en Joan en Colom, o són aquest tipus d'artistes que també m'arriben molt perquè veig això, veig que també els agrada jugar.
0: De fet,
1: Jugar.
0: vau poder tocar junts en el Jazz Bar
1: Sí,
0: fa...
1: amb en Colom, amb en
0: Sí.
1: Pau Bellver i amb
0: Va
1: en...
0: ser molt especial aquell
1: Sí,
0: vespre.
1: sí,
0: Està
1: sí.
0: molt xulo.
1: No, no, jo també, ja t'he dit que és... A més, és fantàstic quan te trobes gent que connectes instantàniament, el coneguis o no, acabes, no sé, jo me'n recordo en Joan Colomo de sense conèixer-lo, veure les Bar Ulisses, que va estar aquí a un cicle que feien fa molts anys, i és que d'uns anys ja el coneixes personalment, no ho he anat a cercar, però ha acabat passant, per tots aquests artistes que he anomenat, són poques aquí de parla catalana que per jo signifiquen alguna cosa, no? Perquè també veig que connectam, que les nostres ànimes connecten d'alguna manera, uns amb els altres.
0: I de, no sé, qualsevol darrera cosa que vulguis comentar d'aquest moment.
1: Bon, mira, m'agradaria agrair-vos que m'hagueu fet aquesta entrevista tan guai, que ha passat mitja hora però no m'he donat ni compte, i només dir que molta música, perquè la música ajuda molt a estar millor. I no passarien tantes coses dolentes si moltes persones li donessin més valor a escoltar música i deixessin d'altres històries que no duen un món.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies a tu.
1: A
0: Ha sigut
1: vosaltres.
0: un gust.
1: A vosaltres.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: El port de Maó és la conseqüència de la gran falla geològica menorquina, el punt on es fa més evident la diferència entre el mosaic rocallós de la tramuntana i la uniformitat del marès del sud. Per això les seves voreres són diferents a una o altra banda.
1: Època de muda. Capítol 24. Una illa que no aïlli.
0: A la part del nord hi trobem caletes i platges on la terra entra suaument cap al mar. És on hi ha les àrees somes, de poca profunditat, on hi viuen plantes marines i fauna de gran interès, on es feien les escopinyes enterrades entre llims i petites graves. Al sud hi trobem penyals que cauen verticalment, amb profunditats sorprenents, on s'hi feien els dàtils, que els percussors en mans de gent sense visió de sostenibilitat van fer desaparèixer gairebé. La gent que segueix l'evolució ecològica del port diu que s'observen indicis de recuperació ambiental. Potser qualque dia tornarem a ser un referent en la producció de marisc de qualitat, com ho érem a principis del segle XX. És dins d'aquest gran espai de refugi que resulta fàcil observar les moles de peixos petits, alevins que busquen precisament les zones arrecerades i poc profundes per evitar les constants embestides dels depredadors. Notar les vibracions dels que s'apropen, buscar espais adequats i tenir bons reflexos són qualitats obligades per a aquells que aspiren a arribar a adults. Però per damunt de tots aquests atributs individuals, el requisit principal, l'exigència bàsica per tenir opcions de sobreviure, és saber nedar de manera conjunta amb la comunitat. Si t'aïlles, et fas molt més vulnerable. Potser va ser mirant els peixos que els dissenyadors de l'actual model de societat van entendre que calia anar aïllant les persones per convertir-les així en elements molt més dòcils de manejar, per aconseguir que deixin de ser part de la ciutadania i ingressin en el bàndol dels consumidors obedients.
2: Nos quieren en soledad, nos tendrán en comú.
0: Tota la retòrica de la llibertat individual i la projecció personal acull un rerefons que cal pensar. L'epidèmia actual d'adolescents que no poden llevar la vista del mòbil i l'increment de depressions a les ciutats poden tenir enllaços importants amb l'objectiu d'aïllar els individus de la comunitat.
2: Nos quieren en soledad, nos tendrán en comú.
0: Aquest 2024 que acabem d'acomiadar és el bicentenari del naixement de Josep Anselm Clavé, escriptor, compositor, però sobretot persona molt compromesa amb les causes col·lectives. Bon moment per recordar els seus consells. Il·lustreu-vos i sereu lliures. Associeu-vos i sereu forts. Aquest any que ha marxat s'ha emportat també algunes persones referents per la seva constància en els compromisos de la societat. D'aquelles que sempre donaven una mà per construir la mola de peixos. Tant de bo que el seu record ens inspiri a seguir l'estela de les que no es cansen, de les que saben que unes vegades es guanya i d'altres vegades s'aprèn. Les nostres comunitats estan també en litigi. Cal fer l'aposta del treball conjunt, d'alçar la vista i trobar-se amb la gent, d'informar-se per ser lliure i associar-se per ser fort, de desxifrar la felicitat del viure i d'ignorar la propaganda consumista. Estem en el moment ideal de recuperar iniciatives conjuntes que ens omplen i de buscar activitats senzilles que ens reconforten. com observar la vida dels peixos a la vorera del mar.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Txec Pons.

0: Bones! Açò és S'altreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i s'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: S'altreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons.
1: Amb una post i un banc.
0: Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
2: Bon dia.
3: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com. A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et ve la proposta i no dius que no. Uh-huh. I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina. I m'agrada això que faig, el manco, durant una temporada, evidentment, no? Mm. Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir d'ara, a partir del 2012, vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que...
1: Les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Mm. Mm. Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte. Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester, mm-hmm, i per en Pere Gomila, sí, vas agafar sa confiança, mm-hmm, per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, uh-huh, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que,
1: sí,
0: que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa,
2: sí,
0: molta gent.
2: Sí, sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Sí, me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, uh-huh, decideix canviar un original en el premi, uh-huh, i el guany.
3: Gaby Micilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta el sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca Freak, capítol 66. N'he fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que mos regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

so de sirenes negra ni tot el carrer s'aixeca. Van en el túnel amagats com una cama seca, tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca llegia amb una espalmeta. Aquests llibres que es prohibirien eren d'escola, on va aprendre a llegir amb altres fiets i fietes. Valors companys de classe els hi van passar la mola i gràcies a aquell mestre Durant, pau i resistència. Vindrien anys grisos i d'esborrar consciències, exàmens d'una resposta, una llengua, una Espanya, fora ciència i sa paciència.

0: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bícies de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.
1: Rondalls i llegendes de Menorca. Es vedell d'or. Fa molts i molts anys, abans de la reconquesta de Menorca, a Silla hi vivia un antic poble musulmà. Encara en queden coses d'aquella gent que va viure aquí durant tants anys. Els noms dels llocs, restes arqueològiques i també, com diu la llegenda, un tresor amagat dalt d'una muntanya. Les històries antigues conten que dalt la muntanya de Santa Àgueda hi havia un temple dedicat en el vedell d'or, una figura molt important per als antics menorquins. Quan el rei Alfons III va conquerir Menorca, la gent que hi vivia va haver de partir. Abans, però, van amagar el vedell d'or i li van fer un encanteri perquè estigués sempre protegit. Només ells, o els seus fills, o nets, o besnets, el podrien recuperar, si mai tornaven. Van passar uns quants anys, i a Berbèria, al nord d'Àfrica, a l'altra banda de la mà, hi havia un esclau. Un jove cristià menorquí que havia estat capturat a Menorca. Allà va fer amistat amb un home musulmà, descendent dels antics menorquins que havien amagat el vedell d'or. Un bon dia, l'home li va explicar al jove com es podia desencantar el vedell d'or, tal i com ho havia après de les històries de la seva família. El jove l'escoltava esglaat. No se'n podia venir que tant en fora de Menorca que algú conegués aquell secret. L'home li va dir:
2: per desfer l'encanteri, has de pujar dalt la muntanya de Santa Àgueda. Quan siguis dalt, posa't dret damunt una penya, mira cap a llevant i digue't les paraules màgiques que t'he explicat. Si ho fas tot bé, t'apareixerà un brau. Només si l'agafes per sa banya dreta i sense tenir por, s'encanteris desfarà. I es brau es convertirà en una muntanya d'or.
1: El jove ho tenia clar. Havia de tornar a Menorca. Però era esclau. Només podia tornar si qualcú pagava el seu rescat. Però som ho va pagar el rescat i el seu passatge. I quan va arribar a Menorca, lo primer que va fer jove va ser pujar dalt la muntanya de Santa Àgueda. Va trobar la penya, es va girar cap a llevant i va dir les paraules màgiques. Unes paraules tan antigues que avui ja ningú no sap. Ho havia fet tot bé, tal com li havien dit. Però de cop, de darrere les penyes, va sentir un tro. Com si vingués de dins la muntanya. I tot d'una va sortir el brau. Negre, gros, amb el cap baix, les banyes lluentes. Quan el va veure sortir d'entre les penyes, amb aquells ulls encesos, li va entrar una por tan grossa que va fugir. Aquest va ser el primer intent per desencantar el vedell d'or. Com ell, n'hi va haver d'altres que deuen conèixer el secret, però cap no ho va aconseguir mai. I el vedell d'or? Diuen que encara espera dalt la muntanya de Santa Àgueda.

Només el temps posa les coses al seu lloc. Només el temps dona o treu raons. Un dia qualsevol et mires a un mirall.

Només el vent esborrarà les restes del combat. Només el vent traurà la pols.

acorralat, perdut i sense rumb, carrer vençut, rendit a la nostàlgia dels records, a l'enemic que és un mateix i a la certesa de la mort. Com en un mal son, la veritat es dol en el present i en el passat i en el final del joc. Només el temps, només el temps.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

cacera d'assistiu. Torna calma i dies curts. Pot ser un pou que no te'n surts. Un refugi quan no rius. Un viatge, una acampada, ple de primeres vegades. Paret seca i tramuntana, és nota serva salada. Amics, família i arrels, n'hi ha que bé per no fer res.

de defensar que nosaltres som de Silla d'escostat. Part temàtic o accent maco, postal gratis pels col·legues. És guardar aquesta riquesa de llocs que us venen barat. S'alegria el nostre sou, esquifament no renou. Som els primers on surt el sol i els darrers del 39. N'hi ha que tornen per enyor, n'hi ha que venen per amor. Gent del nord espavilada, voler-ho comprar més coses. També és terra de mo mare, esponers i estalaiòtics. Sobrassada i enciamades, estem càrregues de tòpics. Anys fora i ben igual,

0: és aquesta?
1: Perdona, que ets de Ses Illes?
2: Sí, de Menorca.
1: Ah, Ses Illes, que maca. Jo tinc un amic de Mallorca, el Joan Pere Lluís.
2: No ho conec, és que jo sóc de Menorca.
1: Ah, d'acord. Bueno, jo també vaig estar de petita a veure allò dels cavalls. I de quina part de Menorca ets, tu?
2: De Ló.
1: Ah, de Mó, que maco.
2: No, de Ló, està a mig de Silla.
1: Ah, val, doncs aviam si un dia m'invites i em portes a Sa Macarella.
2: Saps què? Que millor t'adoré a Montgofre, on hi ha unes bísties que no es cal.

tot seguit una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.

0: se fosc el banya. Serà qui guanya.
1: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
2: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on hi tenc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo recordo moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vi vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les ones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvingudes i benvinguts a Residents, el programa on coneixem les artistes en residència en el Centre de Creació Casa d'Artistes. Començam nova temporada amb una entrevista a la Balènica, un tàndem cocreatiu interdisciplinari format per Namar Serinyà Gou, que és artista visual, performer i investigadora, i Jordi Homs, compositor i cantant, també professor de cant. Ells utilitzen les arts visuals, la veu, la música i la performance en la recerca de nous llenguatges i noves formes de comunicació. Han estat les artistes seleccionades per participar de la residència de creació sonora Arts al Nord, que va començar el passat 26 de maig del 2025 i que acaba dimecres 11 de juny. No farem més spoilers sobre la Balènica i els hi donam la benvinguda. Benvinguda, Mari i Jordi.
1: Hola, moltes gràcies. Sí.
0: Bueno, primer de tot, quan s'origina el col·lectiu La Balènica i amb quina finalitat?
2: Neix per casualitat. Neix un dia que en Jordi em presenta una composició i em diu, mare, he pensat en la teva veu, m'agradaria que posessis veu a això que he composat. No? I vaig dir, ostres, vale, anem a provar a veure què surt, perquè jo venia del clàssic i la veu buscava una forma diferent d'utilitzar la veu, no? I em va presentar una composició i vaig dir, va, anem a mirar a veure què fem amb això, no? I aquí comença una mica tota la història i ens comencem a liar, a fer projectes, no?
1: Sí, de fet, jo el que volia és que no li volia composar la línia vocal, sinó que de la música la trobés ella. I no va funcionar, però sí que es va obrir la possibilitat de fer algun tipus d'intercanvi. I llavors un dia ens van trobar a Sant Martí d'Empúries, una platja de Girona, i per parlar una mica dels nostres interessos artístics i vitals. I en aquell moment, xerrant, tot el que vam parlar en aquell moment, que devien ser un parell d'hores, al cap d'uns mesos ho estàvem realitzant. Perquè es va donar la casualitat, doncs, que aquests interessos vitals i artístics van confluir en un projecte per al qual ens van donar una beca.
2: I ens vam presentar una beca, ens van donar una beca, i aquí comencem a crear conjuntament, que no ens coneixíem com a creadors, i aquí comença la nostra aventura. La nostra aventura que ens ha portat a crear la Balènica i que estem aquí, no? I que hem arribat fins aquí ara mateix.
0: Després d'aquest primer projecte, supos que, o abans d'aquest primer projecte que vau fer, en aquestes converses prèvies, supos que es devien definir un poc les vostres intencions artístiques i el perfil de projecte amb el qual teníeu ganes de treballar. Com podríeu definir els vostres intencions creatives i formats de projecte que vos interessen?
2: Bueno, el mar estava molt present. Estàvem davant del mar i el mar és un tema que el mar, la natura, com ens comuniquem amb la natura, també el cos humà, les capes de la pell, tots els tenim, jo des de la vessant de la performance, tot el que és el cos, el coneixement del cos m'interessa molt. En Jordi des de tot el tema de la veu i el coneixement de la veu i de les capes, també, bueno, és un tema que li va, no? Llavors, el cos humà en relació a la natura i en relació a l'entorn, tot això, no?, ens ha anat portant a on estem aquí. No sé si tens alguna cosa a dir, Jordi.
1: Bueno, sí, és perquè hi ha una... Ens vam fer una trobada, perquè jo m'agrada molt les relacions del cos i la veu, i a través de la fisiologia del cos humà entendre el sentit del cos humà. O sigui, a través del cos humà pots llegir moltes capes, no?, del seu significat, de la seva funcionalitat. I això encaixava molt amb les seves inquietuds artístiques. És com
2: des d'un lloc... Performàtiques.
1: Sí, performàtiques. I es va... D'alguna forma, en aquella conversa, jo me recordo que a mi m'interessaven els quatre moviments de la respiració, que són molt oceànics.
0: Quins són aquests quatre moviments?
1: No són pas dos, sinó són quatre. No? Com les onades del mar són quatre moviments, no dos, si no ens estressaríem. No? Llavors hi ha un primer moviment, que és el d'inspirar, que és un moviment propioperceptiu. Hi ha un segon moviment, que és integrar allò que se sent, que aquest és el moviment de lo que se'n diu en el canto la creació de apoyo. Jo sempre dic, si no s'ha respirat amb una propioperceptiu, hi ha poc a dir. No? Llavors, un bon apoyo té molt a veure amb aquesta faceta propioperceptiva de la inspiració. La segona és integrar allò que se sent. El tercer moviment és el moviment, diríem que és de tercer chakra, no? Que és la capacitat de manifestar-te a través de poder integrar allò que sents. Això seria el tercer moviment. I el quart moviment és un moviment superinteressant, perquè els indis de Nord-Amèrica en parlen d'aquest moviment. És un moviment sagrat, que és quan deixes de respirar i reposes abans d'inspirar. És en el moment que tu, després de manifestar-te, que és ser tu mateixa o tu mateix, pots ser un o una més. És com restar en aquesta inèrcia passiva que et fa integrar-te amb l'entorn. Doncs aquest era una mica el meu interès de la respiració, no?, en aquell moment.
2: I això sonia molt bé en totes les meves recerques, més aviat de moviments del cos, no? I també, i això tenia molt de diàleg amb l'entorn, no? Ens ajudava molt a dialogar i a buscar una manera d'expressar també tots aquests moviments.
1: I tot això ens va portar una capa de les fàcies. Estem fets a tres capes, són les fàcies. I ens va dur a la fàcia intermitja, la importància de la fàcia intermitja. I en aquell mateix dia vam parlar del tercer llenguatge. Com accedir a aquest llenguatge? O sigui, jo, pels meus estudis que he fet, a la fàcia intermitja estan les nostres virtuts, però també estan els nostres traumes. D'alguna forma, el trauma desperta la virtut com un procés orgànic de vivència, no? Eren, bueno, teories meves, no? Però sí que vam coincidir en el tercer llenguatge, com aquesta capa de la nostra pell, no? És aquell llenguatge, com dos llenguatges que són diferents poden crear un tercer llenguatge on cada llenguatge ha deixat de ser 100% aquell llenguatge i han creat un llenguatge nou, lliure i autònom. I aquest és el concepte que ens ha guiat en la cocreació, que junts podem crear algo que no és ni meu ni seu, però que té vida pròpia i que seguim de forma molt instintiva. No? Això va sorgir allà.
2: I continuem amb això.
0: Com treballeu en col·lectiu? És a dir, com se desenvolupa el procés creatiu tant de conceptualització, de presa de decisions, de realització, etc.
2: Sí, bueno, cada una, no?, tenim el nostre punt fort, no? Vull dir, com que venim de camps diferents, podríem dir que cada vegada donem l'autoritat a qui li toca, no? Perquè hi ha moments que quan en Jordi diu això va per aquí, jo no tinc cap dubte, no?, que allò va per allà. I al revés passa, no? Llavors cada un té com el seu punt on se sent còmode o li cedeix l'espai a l'altre, no?, perquè digui, no? I sí, però cada vegada jo crec que a mesura que va passant el temps ens anem mesclant, no?, anem aprenent cada un del llenguatge de l'altre i ja cada vegada la forma de comunicació és més ràpida, no? I ja veus per on anirà l'altre, per on vas tu, però som molt reivindicatius cadascú amb el que veu molt clar, no? I això no baixem del burro, no? Fins que no ho veiem els dos que això va cap aquí, això no va cap allà. I si no és que hem de solucionar alguna cosa, no? Llavors sempre estem en un diàleg constant.
1: Sí, és constant.
2: I molta comunicació. Bàsicament és comunicació i confiança també, no? Amb l'altre i amb el punt de vista de l'altre.
1: I sobretot que allò que tens en certesa sempre va acompanyat del dubte. Només amb la certesa de l'altre és realment una certesa, no? Llavors, d'alguna forma, jo penso que seguim cadascú els nostres impulsos. Ella té els seus impulsos propis, jo tinc els meus. I hi ha una admiració mútua, no? Llavors, en aquesta admiració, és com, hi ha terrenys com el color, el sentit de l'abstracció de la forma, que l'autoritat la té ella totalment. Jo em pot inspirar, I canvia el meu llenguatge, no? Però no seré mai mestre en això com ella ho és, no? Llavors cadascú té com un terreny de lideratge natural i alhora hi ha aquest espai entre la luz i la sombra, que és on tenim els grans debats.
0: Molt bé. Què vos aporta el treball col·lectiu a la vostra pràctica individual?
2: Bueno, a mi m'ha aportat moltíssim, realment, perquè durant molts anys he treballat sola i treballant sola fas el teu camí i és molt vàlid i és molt necessari i això no ho vull perdre tampoc, no? Però quan trobes amb algú que pots dialogar un llenguatge per igual, suma, no? De cop tens una visió molt més àmplia, no? En comptes de tenir una visió de 180 graus en tens 360, no? I agafa molta més amplitud i molta més força allò que fas, no? Alhora també tens que gestionar una sèrie de coses que quan estàs sola no has d'estar gestionant, no? Però també és molt interessant, no? S'enriqueix la vida, no? Però els dos crec que estem intentant no perdre tampoc la nostra línia individual. Sempre estem molt reivindicatius en buscar el nostre espai individual i després com ens trobem col·lectivament, no? I per anar sumant, i que a vegades no suma estar junts, no? Llavors és interessant que ens separem i que cadascú
1: sí,
2: faci la seva història i la seva línia, sinó perquè també col·lapsem, no?
1: Com... És com, per exemple, tu has anat mil vegades per un camí i no t'hi has fixat amb les pedres o no t'hi has fixat en certes coses, no? I llavors l'altre te ho fa veure i, ostres, el camí és diferent, no? Llavors aprens molt, aprens a mirar d'una altra manera, no? Però és el que diu la Mar, no? No has d'oblidar mai la teva forma genuïna de mirar, no? Però sí que és veritat que hi veus molt més. Hi veus on abans no hi veies res, hi veus coses. I a nivell personal, la mirada de l'altre descobreix coses de tu que tu no sabies. És com l'altre pot veure el teu nas i tu no te'l veus. I l'altre veu les coses que realment són pures i les que no ho són. I és com amb un treball molt discret, a través de l'altre tens l'oportunitat de descobrir aquestes coses que no veus de tu i valorar-les, perquè molts cops no les valores. O coses que valores de tu, en realitat no són tan bones. És molt, a nivell vital és un gran exercici.
0: Entrarem ara en detall sobre el projecte que ho està desenvolupant a Casa d'Artistes, Aquaterram. Expliqueu-me on ets dient de què tracta el projecte i com sorgeix la idea.
1: És incorporar un nou element.
2: Sí.
1: Partíem de l'aigua, no?
2: Sí.
1: I de forma natural ha vingut la terra.
2: Sí. Bueno, realment jo crec que encara no sabem ben bé què estem fent, eh? Vull dir que encara està... S'està creant, eh? Avui.
0: Començant per... Has dit, partíem de l'aigua. Començant
2: vale.
0: Per aquí.
2: Mm-hmm. Vale.
0: Perquè partíeu de l'aigua, perquè? Per quin motiu?
2: Sí, bueno, o sigui, hem fet... bueno, veníem d'un film experimental que es deia que es diu Balènic, no? Que és un film on té música, performance i art sonor, no? Que era la relació... Això ho expliques millor tu, Jordi.
1: Ah, sí?
2: Sí. Com definiries Balènic?
1: Bueno, d'aquesta primera trobada, no? De la idea... O sigui, en aquesta primera trobada vam parlar sobre les capes de la pell, sobre el nostre origen biològic, quan som un cigote i estem separats per tres fluids, ectodermo, mesodermo i endodermo. Com és el procés de l'origen de la vida, no? I dintre d'aquest procés de l'origen de la vida, el mar ens inspirava allò que recorda o que et fa recordar els teus orígens, no? També en un moment on la identitat està com molt difuminada, no? És un moment on la identitat personal té molts combats. D'alguna forma, el mar ens inspirava al retorn d'un sentit, d'una identitat remota.
2: Originals.
1: Sí. Sí, perquè la Mar té una qualitat i és que ella, jo sempre li dic, tu vens del passat, d'un passat molt antic, i és com si jo vingués de més enllà, perquè les meves composicions, el meu tipus d'harmonies, no sé, tenim com aquestes dues qualitats de passat i allò que encara no ha passat, no?
2: Sí, sempre estem en aquest diàleg. Sí. Llavors vam estar treballant al mar i en relació amb el mar, totes les aigües, bueno, jo també ja vinc de molt de temps de treballar en aigues. I, bueno,
1: les capes de la pell.
2: Les capes de la pell, bla, bla, bla, el cos, bam, bam, bam. I arribem, després vam fer tot un projecte que es deia Visatges, que també està relacionat amb veus a capella, però també el mar està molt present. I tot això ens porta, hi ha molta aigua, i ens porta a arribar a la terra, no? Després sí. De tanta aigua, tant de viatge aquós, no? A arribar a terra ferma, no? I és aquest diàleg, aquesta arribada a terra ferma, no? I aquest diàleg entre mar i terra, no? Una mica, Jordi és més roca, jo sóc més mar, no? O més aigues, no? Llavors aquest diàleg, com va xocant, com es va trobant i com anem trobant aquest punt intermig, no? entre l'entorn, no? I entre nosaltres també, no?
1: Sí, de fet, la nostra relació és com una relació costera, no? Jo soc, els meus orígens són del Pallars, me fascinen les pedres. I a part sóc d'una zona del Pallars on també hi ha gent d'universitats d'arreu del món a estudiar aquell terreny. La NASA hi va provar els seus vehicles que estan a Mart. I llavors, a nivell geològic, és superinteressant, no?
2: I jo vinc de Costa Brava. De Costa Brava. Llavors, bueno, aquí hi ha el que hi ha, no? I aquí a veure on ens trobem.
1: Clar, ella me pega fort, d'alguna forma moldea, no?, les meves arestes. Uh-huh. I però la pregunta és qui alimenta aquí, no? És la terra ferma que alimenta el mar o és el mar que alimenta la terra?
3: Hi ha resposta?
1: Aquí a Menorca comença aquesta pregunta.
3: I té a veure aquesta pregunta amb Et aqua terram?
1: Sí, òbviament.
2: Sí, jo crec que és la base, no? Aquí.
3: Sí. Val, i ara sí, fet aquesta intro, que podeu afegir d'aquest projecte? Encara que estigui en procés.
2: Que està en procés.
3: Com, a part de que està en procés, no? Però una mica que és el que ho ha anat
2: cercant,
3: quines preguntes han anat sorgint, quina forma han anat prenent.
2: Sí, el que ens hem trobat és aquesta, que al final el mar i les pedres no són tan diferents, mar i les roques, diríem. Les roques, aquí hem trobat com les roques esdevenen mar i com el mar esdevé roca, no? I que tenen un moviment que al final es fusiona i es troba alhora que són dos elements molt diferents, però que tenen un punt d'encaix i d'unió, no? I, bueno, i aquí teniu roques per donar i regalar, no? I de tots colors, de totes formes, i que ens hem quedat allò, només hem tastat, no?, el principi d'algú que és molt gran, no? I que és molt gran i per descobrir, no? I que jo crec que iran apareixent moltes preguntes i també hem obert, ens hem donat compte que hem obert llavors, no? I que potser no hem fet un projecte, sinó que poden hem fet tres, no? I que s'han d'obrir, no? I s'han de desenvolupar, cadascú necessita un temps, no?, de desenvolupar. Però, bueno, que ha sigut una joia poder tenir aquest temps i de cop trobar-nos que això és molt més gran del que nosaltres pensàvem, no? Pensàvem que ho podríem solucionar en 15 dies, no? I doncs compte que en 15 dies simplement l'únic que pots és tocar una mica tocar l'aresta, no? I de cop hi ha una roca molt grossa, no? O ja el mar és molt gros, no? Llavors, bueno, com ho anem gestionant això per acabar de cap on va, no? Però bueno, algo ha sortit, no?
1: Home, sí, ha sortit molt, perquè aquí, a banda d'experimentar aquesta relació, no?, entre la terra ferma i el mar immens, també hem experimentat aquesta illa. Que és com... Bueno, nosaltres veníem oberts a veure com el nostre llenguatge es transformava, tant el musical com el sensorial com el visual, no? I l'influx de la illa, dintre del concepte mar-terra, aquí hi ha un influx molt fort d'aquesta illa, no?, d'aquesta personalitat, que jo penso que, ho parlàvem avui, no?, que ha aflorat d'alguna forma aquestes coses que ens ha portat la illa. O sigui, per una banda hi ha mar i terra, és com se troben, no?, i com s'alimenten i com creen en realitat una simbiosi, perquè realment la nostra visió ha anat més cap a la simbiosi que no cap al combat, que no cap a l'oposició, sinó allò que queda de l'encontre, els sediments, la costa com es moldeja, hi ha un moviment simbiòtic on viuen dos reines d'animals, els animals que viuen a l'interior del mar i els animals que estan a la terra. Hi ha tot un món que viu d'aquesta simbiosi, no?
2: I en aquest sentit... humans per allà també donant...
1: I els humans.
2: I els humans que anem donant voltes per allà mig.
1: Sí, ha sigut...
2: que n'hi ha molts.
1: Ha sigut molt impressionant les nostres sensacions d'aquesta illa tan meravellosa amb un moviment humà tan fora de l'equilibri d'aquest sistema natural, no? I, bueno, és una cosa que també existeix, no? I que també ens ha influït. Però sí que hi ha hagut en el nostre llenguatge, al final, tant a nivell musical com a nivell del vocal, dels treballs que estàvem fent fins ara, ha aparegut una cosa molt curiosa, que jo penso que això pertany a la illa. Perquè mirant el tipus d'harmonies que, per exemple, estaven en el piano, jo li diria a la Marta, és que jo a casa toco diferent. I aquí han sortit un altre tipus de melodies. I a mi m'agrada molt visualitzar la música. I aquí ha sortit algo que dona profunditat, però que té un fons daurat. Una cosa molt curiosa. A l'hora de fer les melodies i les tessitures del piano. I també ens hem adonat que en el treball vocal això també té un rastre.
2: Sí, també ens vam trobar amb la performance que vam fer allí, que sortien pues una sèrie de trobades entre nosaltres, perquè treballem a capella, que no eren les habituals ni les usuals, no? Dius, i això? Per què està sortint això? No? I això? Com s'encaixa amb això? No? Però després te'n dones compte que això forma part d'aquell moment, en aquest espai, i que forma part d'aquí. Si això ho cantem a Girona, surt una cosa absolutament diferent en un altre espai també, no? Llavors, bueno, aquí hi ha unes característiques que no tenen altres llocs, no?
1: Sí.
2: Bueno, hem anat notant aquestes diferències, no? Aquestes petites diferències que fan diferent, no? El que fem, no? I, sí.
1: Jo crec que aquí s'està gestant algo que... Vull dir que poder dedicar-te 15 dies a experimentar, a observar i a crear, clar, és molt difícil saber què tens a la panxa, perquè estàs embarassat, estàs embarassada, no? Però sí que hi ha un procés intern viu que ens porta cap a d'altres llocs i interactua amb un altre element que encara no hi és. Llavors, és molt difícil d'explicar. Potser qui ho hagi vist des de fora veu més de lo que tu estàs veient perquè estàs gestant, no?, d'alguna forma, aquesta relació de l'aigua i de la terra.
3: De fet, ara que ja s'havia desviat un poc, però quan es xerraves de la simbiosi, que ara ja has tornat a unir aigua i terra... la simbiosi que està entre mar i terra, en realitat la mà ja és una simbiosi pura, no? Perquè l'aigua de la mar reposa damunt roca.
1: Mm-hmm.
3: Sense roca com a contingut, com a continent,
1: clar,
3: no hi hauria mar.
1: Exacte.
3: Seria aigua, no? Vull dir que també ja la mà en si ja és aquesta simbiosi de roca i de terra i aigua.
1: Allò que sustenta.
3: Sí.
1: De fet, havíem
3: sí.
1: estat fent un treball abans de venir aquí sobre els corals i la simbiosi i aquesta relació de vida i mort. I és com aquest, la costa té com aquesta cosa que és el canvi constant, que és la vida i mort constant, que això en realitat és una vida que no acaba mai. I això, en veníem una mica d'aquest treball amb els corals, d'aquest hivern.
2: Sí.
1: I sí, és com és el que tu dius, no? Hi ha una simbiosi, hi ha unes coses que estan ocultes a la vista i que tenen com una relació profunda, el mar i la terra.
3: Vau decidir presentar-vos a la convocatòria de Casa d'Artistes per iniciar aquest projecte en aquest context tan específic com és Menorca. Pot semblar evident després de lo que heu explicat, però per què vau considerar oportú Menorca com un lloc on iniciar aquest projecte?
2: Sí, bueno, com era el lloc, com quasi et diria, perfecte, no? Quan ho vam veure, vam dir, ostres, és un lloc on podem desenvolupar-ho. Tenim ganes també d'anar a Grècia, no? Al Mediterrani. O sigui, ja tenim una de les nostres metes és arribar a Grècia, però sentíem com que Menorca era com un punt mig, no?
1: Sí.
2: El punt que ens podia preparar per arribar-nos a Grècia, no? I aquest vincle mediterrani, no? Entre també és això, tot comença, diríem, a Sant Martí d'Empúries, on hi ha un jaciment grec, no? Un dels primers llocs que van desembarcar els grecs a Catalunya. I no sé, és com que era un punt intermig també molt màgic que ens podia portar, no? Aquest preparar-nos per arribar a Grècia, no? A anar buscant aquest origen, no? Mediterrani, que no és ben bé... Bueno, Grècia pot ser moltes
1: però
2: més
1: sí,
2: coses,
1: com un
2: no?
1: origen cultural. Sí.
2: Com un origen cultural, sí, una mica.
3: Sí, no t'estranyi que inclús en aquesta ruta Menorca fos una parada, no?
2: Sí, per què no, no?
3: Sí, no sí. Ho sé, s'hauria d'estudiar, no en té ni idea, però...
2: Bueno, i aquí us han arribat per totes les bandes, no? Vull dir, llavors, bueno, jo crec que anem seguint el fil, no? I cada vegada pues, anem acostant-nos més a un origen, no? Veurem.
1: Era un pas natural, no? Sí. Perquè aquest migmetratge que vam fer era un viatge de la terra al mar i desenvolupaven 7 capes, no?, de la pell. I acabava sortint de l'aigua, no? Anar a les profunditats de l'aigua. Bueno, ja has d'explicar, però hi havia un pas natural en venir a Menorca.
2: Sí.
1: Dintre dels nostres interessos, no?
2: Sí, sortíem de l'aigua, arribàvem a la terra i ara tornàvem a la terra, vivíem la terra, no? I la roca agafava força i en relació amb el mar, no? Però ja érem com... Ja havíem nascut i havíem sortit de la mar, no? I ara... arribàvem a terra ferma, a una illa, no? I ara què passa, no? I en aquesta illa què passa, no? Com ens tornem humans i com ens posem en relació amb aquest món, no? Amb aquest mar i amb aquesta terra.
1: I si d'alguna forma Grècia per nosaltres també és un tercer element, però que no es pot arribar fins que no estiguin integrats aquests.
3: En les diferents parts de la proposta escènica que vau presentar a la mostra oberta 41, després faig una intro més en detall, que podríem, entre cometes, dividir entre audiovisual, paisatge, sonor i cant, la presència de Silla no és evident. De fet, podria ser un altre context de la Mediterrània. És intencionat?
1: Totalment.
2: Sí. Sí, sí, perquè justament teníem imatges que us pertanyen molt, no?, com a illa. No sé, abans, per exemple, els talaiots, ho dic bé?
3: Sí, ho dius bé.
2: És que la lio. Justament teniu, no?, i teníem imatges que us representa molt, no?, a la illa, però buscàvem allò que ens uneix, no?, com a Mediterrani, no?, allò que ens uneix a, no?, és la roca, el mar, no?, allò que forma part de totes nosaltres, no?, de tot aquest entorn mediterrani. I encara que teniu una illa preciosa i que hi ha llocs meravellosos, no? Teníem ganes de no personalitzar,
3: sí, sí,
2: no?
3: Sí.
2: Anar més enllà, no? I també hem anat intentant, com igual que desfem el mar, desfem les roques, no? Intentem trobar l'essència d'allò que ens uneix, no? Una mica.
3: Diumenge 8 de juny vau presentar la proposta escènica Et Aquaterram en el Teatre de Fornells, en el marc de la mostra oberta 41. Més que una proposta acabada, es tractava de mostrar la feina que heu duit a terme aquests 15 dies de residència, tant per posar-vos a prova vosaltres mateixes com per tenir unes primeres impressions del públic. En aquesta proposta se distingien en diferents capes de sentit o de significat, que m'agradaria que desgranéssiu. I m'agradaria començar per l'audiovisual, que és una peça de paisatges de mar i terra on puntualment també hi apareix la figura humana i on sempre jugava amb aquest enfoc i desenfoc. Com s'ha desenvolupat aquesta part del procés creatiu?
2: Bueno, aquest procés... No anàvem amb cap idea concreta, o sigui, aigua i terra. Vull dir, aquest era el focus. Per lo menos teníem un focus, a vegades no en tens cap, no? Llavors, aigua i terra, no? I, bueno, una mica anar descobrint la illa, però és allò, i és l'inici del descobriment de la illa, no? I aquells moments que trobàvem com interessants llocs, no? Per exemple, en Jordi s'aixecava a les 5 del matí, se n'anava a fer vols, gravava el que gravava, a nivell sonor i a nivell visual. Després, després arribava a les 8 i després jo era la que anava a passejar i anava agafant imatges, no? I buscàvem aquestes, bueno, anàvem buscant aquelles imatges que representessin una mica allò que estàvem buscant, no? Cadascú el que li estava ressonant, no? I va haver-hi com això, com una obsessió, no? Que poder més meva, no? D'aquest enfoc, desenfoc.
1: Totalment,
2: no?
1: Teva. Ja.
2: Perquè ella estava amb les roques, no?
1: Sí, sí.
2: Més amb la forma de les roques, i jo estava allà fascinada amb la desenfoc, perquè de cop veia micromoviments, veia mars, veia colors, no? Aquí m'ha tornat a aparèixer, en el meu cas, el color, que durant molt de temps no he fet servir tant de color. De cop veia pintures molt... bueno, veia colors, no? Quan desenfocaves, de cop veia pintures, no? I això a mi em va fascinar, no? I eren això, roques desenfocades, aigues, mars, no? Que desenfocaves, que de cop veies una pintura abstracta i de cop es fusionava amb una altra, no? I aquí a mi se'm va generar una petita obsessió de desenfoc, no? I que comença, no? Que he vist que hi ha un camí aquí de desenfoc, que a veure cap on va i com es va col·locant, no? Però bueno, diríem la part visual i aquesta part d'enfocs i desenfocs. I després al final vam fer una performance molt senzilla, no? Que és que caminem, vam buscar una cosa que sigués molt de la terra, no? molt quotidiana nostra i alhora d'aquí, no? Tampoc és un espai interior que, no? D'aquí a Menorca, i que simplement caminem, no? I de passar d'aquesta cosa tan abstracta a una cosa supercotidiana i supernormal, no? Una performance de caminar, caminar al territori, i ja està, no? A una muntanya que podria ser una muntanya de qualsevol lloc mediterrani, no? I sí.
1: Ha estat molt bé això, perquè ja he pogut explorar les seves coses i jo les meves. Vull dir, aquí, curiosament, sempre en d'altres projectes que hem fet anàvem més juntos que la uña i el dedo, no? I en aquest, de forma natural, ens separàvem. Experimentàvem cadascú pel nostre compte, no?
2: Sí, cadascú ha fet les seves caminades, cadascú ha fet les seves històries, no? Necessitava trobar la seva història,
3: i
2: no?
3: I després ho heu posat en comú.
1: Exacte. Però la meva obsessió aquí ha sigut la textura. La textura i la llum és el que m'ha atret més. I llavors, clar, ella m'ensenyava les seves troballes, jo les meves, i clar, les seves eren desenfocs i les meves eren textures. I de forma natural se va trobar la forma d'unir-ho, no?
3: En quant al paisatge sonor que heu compost i que acompanya tant l'audiovisual com la posada en escena, com l'heu creat? A partir de quins elements, en quina intenció sonora, en quines eines... etcètera.
1: Mira, abans que deies això, és que, hòstia, no es veu representada a Menorca. A nivell de paisatge sonor ens ha passat una mica el mateix. Ens ha costat molt ser evidents. És a dir, a l'hora de crear el paisatge sonor se'ns girava una mica els conceptes. I hem explorat per aquí. En quant a crear ambients aquàtics en la terra, i ambients terrestres en el mar, perquè hi ha una part de la profunditat del mar que hi pots sentir ocells. I en el passatge sonor del que tens previst és una cosa, i el que després... Jo sí que hem fet bastant de tractament dels sons. Microsons, que després els amplies, els dones una dimensió, que buscaven aquesta cosa de l'aigua superficial i profunda, dintre de la visió del paisatge. Ha sigut com... A mi el que més m'ha atret i el que m'ha sortit més.
2: I a mi hi ha un tema del vent, no? De l'enregistrament del vent que em va fascinar, i per exemple, la recerca del so, no? No sé, una d'aquestes caminades pel camí de cavalls. Recordo un dia que dius, no sé per què estic caminant tant, no? I total, bueno, em puc quedar aquí tranquil·lament, no? I bueno, fins que vaig arribar a no sé quina cala, després de caminar molt, i de cop va aparèixer el so i dic, ah, vale, és aquest el so que estaves buscant, no? I és un so de l'aire que fa vibrar no sé què, que genera com un, jo li dic un tenderal, com un so de tenderal amb molt d'harmònic, no? I vaig dir, és aquest so. I vaig dir, Jordi, aquest so s'ha de col·locar, i s'ha de col·locar a diversos llocs. Aquest és el so, no? Que jo estava buscant i que necessito que estigui present, no? I després ella el va acabar de tractar, l'ha anat col·locant i l'hem anat posant, no? Hi ha diversos sons així, però aquest per mi ha sigut com el so màgic de la troballa, no? I l'altre són sons més naturals, hi ha so d'aquí, ambient del voltant d'aquí, de casa d'artistes. Vull dir que hi ha sons de mar, sons de, no? De far de cavalleria, vull dir, de cavalleria, vull dir, hi ha sons d'enregistraments molt de naturals. Naturals, però com diu ell, retocats i recol·locats, no? I moltes vegades col·locats als llocs que no toquen, no? Tot al revés una mica, fins al final, que és el paisatge sonor més típic i tòpic, no? Sense cap mena de tractament. Més aviat al contrari, no? Venim d'una cosa superabstracta a una cosa que es concreta a lo més normal possible, no? Bé, volíem fer aquest viatge de l'abstracte a lo més
1: quotidià.
2: I
1: després jo he fet una troballa molt xula, perquè a mi no m'agrada utilitzar sintetitzadors, m'agrada treballar amb sons naturals, no? Que li pots trobar qualitats. I hi ha un so que sembla de sintetitzador, que en realitat són els harmònics d'un acord. Quan tu un acord el mantens en el temps en un piano, crea harmònics. I llavors, a partir d'aquests harmònics amplificats, tens un so que sembla de sintetitzador. Aquest també és un so que ha aparegut aquí a la illa, que ens ha agradat molt.
3: Finalment trobam la posada en escena que combina presència d'escors, d'escant i d'espiano en diàleg amb aquest audiovisual i aquest paisatge sonor. Com s'ha desenvolupat tota aquesta part?
2: Bueno, clar, això és, diríem, gràcies a vosaltres, perquè ens heu ofert un teatre per treballar. Perquè si haguéssim estat assajant en un espai sense llums, sense taula de so i sense projecció, això no hagués pogut ser possible, no? De cop ens hem trobat, clar, la creació mana, no? I l'espai on treballes i els recursos que tens, no? Llavors, ens heu ofert una sèrie de recursos que ens han portat, no, a escenificar, a fer una posta en escena, no, de cop de començar a mirar llums, de com ens col·locàvem a l'espai, com ens situàvem, no? Hi ha un i s'ha anat fent a mesura que hem anat cada dia al teatre, cada dia al teatre, i en allà hem anat moldejant, però encara hi ha feina a fer, no? Una posta en escena molt senzilla, perquè també ens havíem plantejat de portar elements, de portar moltes coses, però clar, ja tenies un audiovisual, ja tenies unes veus, tenies moltes coses i, bueno, hem apostat per lo més senzill, amb lo més senzill possible, que és hi ha dos cadires, un piano, un projector i un llum blau que és el que ens ajuda a estar com a sota aigua, i després un llum de sol normal, no? Uns focus que ens il·luminaven dins un paisatge el més simple possible, perquè ja hi havia prou elements, no? Des del nostre punt de vista. I s'ha anat creant, cadascú treballant de la seva forma i...
1: S'ha anat creant, però vam trobar unes imatges que van fer un inici.
2: Sí.
1: Que és el mar, i vam anar a filmar a Cavalleria, al parc de Cavalleria, tota una estesa de pedres que, mirada des de la distància, semblava un mar de pedra. I ahir vam fer bastantes filmacions de mars de pedra. I llavors, en aquesta fusió d'aquests dos elements, ahir va néixer tot, realment. I vam estar estirant del fil d'aquestes primeres imatges. Estirant del fil, i a l'estirar del fil ja sortia... En aquella primera imatge, cap de cavalleria, terra i mar, va venir Hildegard, que era, es va fer present. D'alguna forma, estirant els paisatges, anava sortint la música i ens anava portant. Ara toca això, és que hi havia com un ordre natural que anàvem transitant.
2: Sí, que anava demanant, no? I és això que també ens hem trobat. Poder jo, bueno, ens hem trobat fent coses que no haguéssim fet, no? Llavors el projecte ha demanat el que ha demanat, i l'altre dia ho explicàvem, no? Que hem acabat cantant cançó catalana quan En el meu cas sóc molt abstracta i això de posar paraules i concretar paraules em posa bastant nerviosa. Llavors, trobar-te que el projecte t'està demanant posar els peus a terra i dir les coses amb paraules, no? I llavors hem passat a lo més abstracte o d'una Hildegard, una cosa com més, va, posem-li cometes, mística, una cosa més quotidiana, terrenal, normal, quotidiana i punt de pelota. No?
1: Però ha sigut genial perquè m'ha aprofitat per obrir aquests nous llenguatges. D'alguna forma aquí hi ha llavors per explotar.
2: Sí.
1: Per estar tot en un sol, entre cometes, espectacle, però aquí hi ha diferents llavors interessants. Sí,
2: sí, que s'han de treballar i s'han de desenvolupar i veurem que, on ens porten, no? Perquè fins on arribem.
3: Sí, ja mos explicareu d'aquí uns mesos.
2: Sí, a veure què ha passat.
3: Sí. En el col·loqui posterior a la mostra vau comentar que en aquesta escenificació hi ha molt de performatiu, encara que com a espectadors jo crec que no mos en adonàvem. Com treballeu la performance dins d'aquesta peça?
2: Bueno, és una performance vocal, bàsicament, diríem vocal, perquè aparentment pot semblar, no, a vegades quan treballem, per exemple, quan treballem amb en Jordi a capella, pot semblar que hem fet bastantes coses, la gent es pensa que està tot...
1: Tot treballat.
2: Tot estudiat. A veure, hi ha molt de treball de cambra, hi ha molt de treball de comunicació i de posada en fusió vocal, no? Perquè en Jordi treballa molt la fusió vocal. Llavors tenim tot aquí, hi ha tot un treball de com fusionem les veus, com les obrim, com les tanquem, com creem paisatge, com... Hi ha tot un treball que això està... Però si ho sents des de fora, sembla que estiguem fent música del Renaixement en moments, però de cop se'n va a llocs que no esperes, no? I aquest treball, a priori, és un treball profundament performàtic, perquè no tenim cap diapasó, no hi ha cap to, no hi ha res, no? Llavors és... En Jordi baixa amb el seu to, jo baixo amb el meu to, i aquí ens trobem.
1: Sí, ens mirem fer un moviment i el que passi.
2: Apa, a veure què naveguem, no? Llavors és pura performance, perquè és què està passant ara i cap on m'anirà, no? I quan vam passant el rato, de cop, també a vegades ens piquem. No ens piquem, però és com... Ara ja veuràs com et fotré, no? Ara faré una nota que m'aniré cap aquí dalt i a veure com m'apilles, no? I ens anem jugant, però aparentment pot sonar harmònic o podem crear molta dissonància, no? Llavors, això és un treball profundament performàtic. I aquí el que hem fet és introduir el piano. Llavors, aquí també és... No hi ha to, no hi ha tonalitat, no hi ha res escrit. Llavors, a veure què em proposa en Jordi o a veure què proposo jo... I a partir d'aquí anem dialogant, no? Aparentment sembla una cosa que poder sembla que pugui ser preparat, però realment quan ens posem a l'escenari no en tenim ni idea de què sonarà, no? Llavors, aparentment sembla que estigui tot allà escrit, però no hi ha res escrit, no? I aquí és el risc que hem assumit, i per mi ha sigut un superrisc posar-me amb el piano. Una cosa és en veu, que ja és una cosa, però de cop piano, acords raríssims. Jordi, quan composa, atrapa'l, no? Llavors és com... Mantén la compostura i no caiguis. No? Vull dir, és com tots dos estem mantenint la compostura en presència i...
1: Clar, és que perquè sigui cantant i digue-li no, això ens ho acabem d'inventar ara, et dirà, però tio... Perquè ja ens ha passat en d'altres llocs que ens venien músics i ens deien, com ho fèieu?
2: Diu, com fas aquestes dissonàncies? Aquesta quarta disminuïda.
1: Com has fet això? I dir-li, no, és que això és una improvisació. I dir al músic, dir, què? Tot el que heu fet és improvisat? Sí. I clar, és una performance de risc. I per exemple, aquí podríem ser conservadors, perquè ja jo estem acostumats a treballar, però no permetem que es creï un model que sigui com una casa on sempre fas el mateix, que funciona. I aquí la performance amb les veus ha sigut convertir les nostres veus quan juguen juntes en paisatge sonor. És minimitzar els moviments, minimitzar les dinàmiques, que passi a ser com un so ambiental. No ho havíem fet mai. No. Llavors, és performance perquè assumeixes el risc d'allò que passa. I vocalment, per un cantant o una cantant, és... aquesta inseguretat com l'afrontes? De no saps què farà l'altre i pots estar en aquest lloc que tu vols estar, que potser l'altre no? Mm. I la performance i no, jo, és
2: no,
1: aquesta.
2: Jo, no, aquest xoc que està fent en Jordi
1: no m'agrada.
2: No el suporto, no? I estàs aguantant el tipus, no? I dius, i ara com me'n vaig a un altre lloc? Com el canvio, no? I ja com tot el rato és com un diàleg de... Vale, estem anant aquí, anem cap aquí, jo no vull anar cap aquí, un moment, jo me giro, no? Giro. Ah, ara, però ara em proposo una altra cosa, un moment, ara on estem, no? Llavors és performance, jo en performance pura i dura, però em veu. No?
3: I alhora també teniu, vull dir, teniu una partitura en el sentit, el que has dit tu ara, Jordi, no? Tenim una idea que és crear paisatges sonyos, no? I el més mínim, no? Vull dir, això és com la premissa d'aquesta impro. No partiu de res.
1: Bueno, és el que ens ha sortit del treball que hem fet. Hem volgut minimitzar el nostre treball vocal.
2: Sí, aquí...
1: De forma natural, eh?
2: Aquí vam començar a treballar a capella i de cop ens vam adonar que veiem paisatges d'aquí.
1: Mira, molt fàcil. Tu ens vas... El primer dia que vam arribar aquí a l'illa, bueno, el segon dia va ser que ens vas acompanyar al teatre i vam provar el teatre. Llavors, quan vam provar el teatre, vam usar les nostres veus i vam fer un treball de fusió per investigar l'espai. Vull fer una pregunta. I vas veure alguna diferència? Aquell primer dia que ens vas veure jugar amb les veus junts, el dia del concert, hi vas veure alguna diferència?
3: Bueno, el dia que vos vaig mostrar el teatre, m'ha semblat almenys al principi que cantava una cançó que
2: ja sabíeu.
3: Que sabíeu.
1: Vale, però aquí era
2: no
1: molt
2: més...
1: No
2: teníem idea.
1: No, estava inventada, però les veus eren molt més obertes, eren molt més melòdiques.
3: Sí,
1: en canvi, el que vas veure el diumenge, no hi havia aquesta melodia ni aquesta obertura en la veu. Tot era molt més mínim.
2: Més gluc-gluc.
1: Aquí està la performance, no? Parteixes una forma que tens natural i renuncies a allò per ser fidel a allò que passa i t'ha passat, no?, en el procés.
3: M'agradaria, per acabar l'entrevista, fer com dues parts. La primera, que me poguéssiu argumentar o ampliar una cita que vau dir ahir en el col·loqui, que és que la performance et sart de no fer res.
2: Bueno, encara ara ens hi posarem.
3: I la següent part, ja us la diré després.
2: Bueno, aquí això és perquè normalment la que faig performance sóc jo, en Jordi, la performance és com més vocal o més com cantant, no? I al final vam dir, va, anirem a fer una performance que gravarem, no? Dic, Jordi, vens amb mi, i diu, hòstia...
1: La meva primera performance.
2: dic, Jordi, anem a caminar, saps? Anirem a caminar com caminem sempre nosaltres, no? Que semblem zipi-zapa i anem pujant la muntanya, no? I res, bueno, vam començar així, si es veu l'acció comencem així, com més serios, no? Quan fas una performance et poses sèrio, no? Bueno, et poses sèrio, no? Tu vols fer una performance i t'hi poses, no? Vam començar allò que notes que és un caminar d'aquest ritualístic, performàtic, no? Aquesta cosa que fem quan fem performance. Però després ja al cap d'un rato ja començàvem a xerrar, ja ens vam començar a caminar realment, no? No aquella cosa que camines, no? Sinó que camines com camines, no? Davant d'una càmera, com normalitzar el gest, no? Normalitzar l'espai, sabent que algú t'està mirant i sabent que estàs gravada i que estàs... Però estàs fent el que has de fer, no? I quan baixàvem, no? I dic a en Jordi, què tal això de la teva primera performance, no? I diu, no, això és l'art de no fer res, no? Dic, doncs és molt difícil l'art de no fer res, que no és real, no? És l'art de fer, l'art de ser, no? I d'estar present, no? I sense, d'estar caminant realment sense res més, o estar normalitzant el gest, no? Per mi, en el meu cas, és molt important com... normalitzem els gestos, com ens tornem quotidians amb la normalitat, no? I com deixem de fer aquesta, no, aquesta cosa de quan fem performance que es torna tan ritual, perquè és que és un acte tan... Bueno, ens posem sèries, no? Hi ha una cosa de molta serietat quan fas una performance, no? I en el meu cas estic com buscant com anem transitant aquesta serietat i anem ho portant a la vida i ho anem normalitzant, no? Però clar, és molt difícil ser no normal, no? Sinó ser lliure en el gest, no? De ser mirada i no endurir el gest, no? Bueno, és l'art de ser com ets, no? A davant, on sigui, no? En cada moment, no? Encara que et mirin, encara que no et mirin, no? I jo crec que podríem dir que aquest art de no fer res es podria traslladar en això, però no sé, per tu va ser la teva primera performance, no sé.
1: Va ser molt bonic. Sí, perquè quan ho vaig veure, me va agradar molt, perquè quan ho estàvem fent, dic, ostres, va, hem de caminar fins allà, i després hem d'estar una estona al bosc i hem de baixar. Però és això, la presència d'aquesta càmera va ser poc important, sinó d'allò que ens passava i allò que ens passa quan investiguem junts. I va ser molt bonic veure'ns caminar perquè hi vaig reconèixer allò que és que quan estàs molt, molt a prop no te veus. Però des de lluny, veure'm caminar amb tu, vaig dir, però com pot ser que anem amb una cadència molt semblant? Tenim una cosa molt natural al caminar. Clar, i és una mica més baixeta que jo. Però dic, és que anem amb la mateixa cadència i anem junts. Com s'ho fa? Com estem transitant en l'espai si algú que és més alt fa el pas més llarg? D'alguna forma, i vaig veure que realment allà es podia veure moltes coses que ens passen en el dia a dia i en la creació, o en aquesta entesa en la cocreació, en la forma de caminar. I vaig pensar, com una cosa tan senzilla pot dir tant? En el meu cas, una altra persona pot veure una altra cosa, perquè va haver gent que ens va comentar coses d'aquesta performance. I vaig pensar, que bonic, no? Perquè una acció senzilla, quan no hi ha coses de més, pot esdevenir algo meravellós. Això em va agradar molt. Sí. Amb la música és com, no adornes nada. És molt difícil, no? És molt difícil no adornar res, sinó deixar que allò sigui el gest pur de la creació harmònica, no? Pues una mica, sí. A mi com a músic me costa més no fer res, no fer de més a nivell musical.
2: Podríem dir és l'art de no fer de més. No? No és de no fer res, perquè estàs fent molt, perquè és, no? Sinó de no fer de més, no? I al no fer de més pots observar la realitat, no? Pots observar moltes coses, no? És això, no? La cadència, les formes, no? I vaig dir, ostres, Jordi, hem de caminar més perquè aquí estem explicant tantes coses, no? Amb dos línies que s'estan movent, estàs dient tant, no? En tan poca cosa, no? Sí. L'art de no fer de més, deixem-ho així, jo crec que més aviat. Sí, sí.
3: Finalment, i només si voleu, vos propòs acabar l'entrevista, o aquest programa, millor dit, l'entrevista jo crec que ja l'hem acabada, amb una impro en els micros de Ràdio Far, si vos ve de gust.
1: Impro amb micro?
3: Sí.
2: Provem, si queda malament la treus, no?
1: Això no ho hem fet mai, però sempre treballem amb espais acústics.
3: Sí,
1: o sigui, bueno, clar, a partir del que sentim aquí, no?
3: Clar, sí. Sí, igual, ara sí que vos deixo picar la taula, si voleu, tocar els micros...
1: Que curiós, no?
3: Sí, som.
1: No hem fet mai.
3: Vos ve de gust?
1: Sí. Home, sí, és performàtic també, no? Arriscat.
3: Abans, però, agraïm-vos aquesta estona de conversa i a tots els oients de Ràdio Far per seguir-nos escoltant. Vos deixam, idò, amb aquesta impro de La Balènica.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, tornem a ser aquí. Com esteu? He pensat que potser molt de vosaltres també coneixeu un munt d'històries i contes de viatges i que potser voleu i ens ho podeu compartir i fer arribar i així pues, començam a construir totes aquestes històries plegats i potser qualcuna podria ser compartida en aquest foc radiofònic. Ja sabeu, contacteu amb Radio Far i feu arribar les històries si us ve de gust. Avui farem un viatge diferent a través del temps. Avui anirem a una Menorca de fa molt, molt, molt, però moltíssim temps enrere i compartirem algunes de les seves llegendes. Segur que a molts de vosaltres ja se us ha activat la memòria i més d'una llegenda us ha vingut al cap. Pels més menuts o per aquells que potser no esteu tan fiques en temes de llegendes, sabeu què narren les llegendes? Aquestes són relats que poden ser de ficció o no. Tot depèn de cada persona i de la seva imaginació i d'allò que consideri veritat o no. Les llegendes es conten de generació en generació, d'avis a nets, i així durant molt de temps. Poden ser orals o escrites. Normalment tenen una aparença històrica i succeeixen en un moment i lloc històric conegut per a tothom. Algunes llegendes, al igual que alguns contes, neixen de la necessitat d'explicar i comprendre una realitat popular poc comuna que succeeix entre la comunitat. Dintre del llegendari menorquí es poden classificar, segons l'argument, de la següent manera. Hi ha quatre tipus. Llegendes històriques, que fan referència a episodis i temps concrets de la petita història local. Des de l'època megalítica, passant per totes les ocupacions que ha tingut Menorca. També hi ha llegendes sobre l'origen dels noms d'alguns llocs. 2. Llegendes relatives al nom sobrenatural i encantaments. Són narracions fantàstiques que expliquen fets de caràcter insòlit mitjançant la intervenció d'éssers imaginaris, ja siguin follets, dones encantades o altres tipus d'encantaments. 3. Llegendes relatives al món natural, referides a les formes de la naturalesa o a fenòmens atmosfèrics. Per exemple, la dona de la penya mar per a Caseu o de Napaterrà. 4. Llegendes religioses, amb una presència religiosa que relaten experiències místiques. Trobades de la imatge de la Mare de Déu del Toro, amb Pedrola, esbondrell de pa... Segur que vosaltres en sabeu més que jo. Avui compartirem dues d'aquestes llegendes que formen part de la nostra història i que en part expliquen màgicament com es veia el món ara ja fa un temps enrere. Mariners, marineres, deixeu que la imaginació ocupi tot el vostre entorn ara mateix i prepareu-vos que les llegendes ja són aquí.

En esbarranc del Gendà, penyes amunt, a un recincle per davall sa talaia de Torre Petxina, hi ha sa cova murada. És molt gran. Tingué sa boca, o sa entrada, tancada amb una murada de grans pedres, de sa que encara en queda mostra i es nom, agafada a sa cova. Per casa per ell i corral per ses cabres, la prengué en Cànoves, es cabré, que pasturava el seu ramat pels penyals, timbes, mals llocs i males petges del barranc del Gendà. Un dia, estant de vora centrada de sa cova, va veure una ombra estranya que li arribaven els peus, al ses cap i dreta, dalt una penya rònica, hi vagué una dama hermosa, vestida com una reina. Es cabré se la mirà i no li digué res. Un altre dia la tornà a veure. Hermosa, ferm i ricament vestida i dreta dalt sa roca, com una imatge damunt sa penya. Es cabré se la mirà i callà la boca. No tenia res que dir-li. Una tercera vegada se li aparegué. Dreta, dalt sa roca, sa dama més polida que mai, més ricament vestida, se pentinava amb una pinta d'or. En Cànoves se la mirà i no tingué paraula per dir. Sa dama li digué, ja que no em diu res, jo prendré sa paraula per fer-te una pregunta. Però abans de respondrem, mira'm bé. Digues, què t'estimes més, sa dama o sa pinta d'or? Sa pinta, digués cabré. Ha! Seràs pobra tota sa vida. Sa dama li tirà sa pinta i desaparegué, i no l'han vista mai més. De vora centrada de sa cova hi ha una penya rònica que en diuen sa roca de sa dama. Llegenda anomenada sa dama de sa cova morada. Pretenien una jove dos enimorats cabalencs, tan cabalencs que ella no sabia qui havia de prendre, perquè no sabia a qui havia d'enjar. I ells, per llevar-li es mal de cap, van convenir amb unes mocions dignes de ferms aïmadors i de lota garrida. Un d'ells faria una nau de pedra, de peces cairades i ajustades, a sa planada dels tudons. S'altre, a su de vora, faria amb una barrina un pou fins a trobar aigua. Es qui primer engestís sa tasca, se casaria amb sa lota. Fer una nau de pedra com sa d'estudons és veritablement obra de gegants, i fer un pou amb una barrina d'un bògit de flocadura com es buit d'un pou de torn, i fent-lo per aquells rodols d'esterma de Ciutadella on sa penya és tan ferma i sa aigua és tan fonda, vol delit i braons. Els dos animadors contraris, com a bons amics, no obstant d'estar enquimerats amb sa tasca, cada vespre passaven sa balada en el costat de sa lota. I endavant anaven ses obres. Un aferrat a sa barrina, a tall de forador al món. S'altre arrencant i traginant a coll penyes que després de ben llavorades les posava a un lloc, fent de mestre d'aixa, per a dans s'estranya nau carena per amunt. Cada viatge que feies de sa nau, tot passant, preguntava a son rival d'espou com anava l'obra. I quan duent sa darrera pedra no veien a son rival abraonat a sa barrina, guaità dins es fundal i feu sa acostumada pregunta. Es d'espou, des de baix, li va respondre que acabava de trobar sa aigua. Una flamarada salvatge gelosia enlluernàs de sa nau i furiós va rebatre dins els pous sa penya amb que venia carregat. I aquella balada a festejar que sa lota no hi comparé més el jove de sa nau. Però tot s'afina en aquest món. El jove que faltant es festeig fou trobat l'endemà, mort dins el pou, esclafat per una roca cairada. El jove de sa nau no el veren mai més. Sa nau romangué sense acabar. De fet, li falta una pedra, nau a guaitar. El pou és encara avui conegut per el pou de sa barrina o dels enimorats i mostra dins s'ample canó, faixes en espiral, menjades a sa penya, com que siguin buidades per una gúbia o per una barrina de gegants.
Està a sa mitgera de ses arenes, son quart i ses angoixes. I agenda de sa nau d'estudons i es pou de Saimador. Totes dues les trobareu al folclor menorquí de la pagesia d'en Francesc el Branca.

0: un ocell sense niu. Que me'n dius de la vida? Comptant coses de tu.
1: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.

Una llengua, molta història i diferents tradicions. Mit aquí el que vos deia fa un moment l'Olga, i ho repeteixi perquè me sembla en això que ten tota la raó. Me veieu que afegirí calques elements suplementaris a la seva reflexió que de ben segur comparteixi. El nord de l'Albera, com a per tot, ha polit el nord de l'Albera i no pas al nord del Pirineu, recordeu que les Corberes també són al Pirineu, el Rosselló és d'Onques al vell mig, cada rodal ten la seva festa, les seues animacions i llavors les seues propis tradicions. En tenim de més antigues, meta bé de més recents, i hasta d'oblidades i al cap d'un temps recuperades i actualitzades. En fi, tot això, tot aquell llegat, encara existeix avui, gràcies a la transmissió de moltes generacions que ens han precedit. I pensem pas forçosament, me cal posar en relleu i recordar totes aquelles persones que van actuar o van dedicar una part de la llur vida al manteniment de les nostres tradicions. Unes tradicions que ben entès fan la nostra singularitat i reivindiquen la nostra catalanitat. Unes tradicions, una cultura, una llengua, un poble, un país.

Un cop s'hem dit això, pensi que tenim de veure la realitat tal com és. I la realitat és que és pas sempre fàcil o evident d'atrapar o mobilitzar joves per prendre el relleu i donar d'una certa manera una nova energia, una visió renovada, una visió del segle XXI a la tradició. És pas la pena de nos enganyar, metrà picat a poc, que el passera massa alarmista o pessimista pel futur, ja que hi ha interès per mirar de conservar aquell patrimoni. Un patrimoni que volem més viu que mai per això. Me puc pas imaginar la meua terra, el meu país, aquell tros de Catalunya, el bressol de la catalana terra, sense la festa del babau a Ribes Altes, sense la festa de la patata a Matamala, o encara sense totes aquestes tradicionals ballades o aplecs de sardanes. Mantenir per trametre una divisa illenca del vilatge d'Illa a la subcomarca rossillonesa del Riberal canvia un missatge ben clar i que m'agrada força. A més dels pessebres per Nadal, que el cantautor Jordi Barra va recuperar, per Pasques i els goigs dels ous, les nostres caramelles, i les regines, dos cants en llatí de compositors nord-catalans interpretats en directe per un cor i una orquestra. Un moment especial, un ambient particular, una tradició única que viureu fora que Illa el dia de Pasques. Cuitiu que ne tornareu ben emocionats. Jo, també és això, la tradició.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, Podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i Podcast.cat.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Càpsules d'art per Carles Jiménez.
1: Benvinguts i benvingudes, oients de Ràdio Far. Avui us presento una nova càpsula d'art. Posthumanisme. Recentment hem sabut que ja són 4.000 les persones que duen implantat un microxip a Suècia. El duen sota la pell, en el dors de la mà, i amb ell poden accedir al gimnàs, a la feina, al transport públic i pagar com amb una targeta sense contacte. Aviat es començaran a implantar uns nous dispositius que permetran no tan sols facilitar la lectura d'informació per a altres dispositius, sinó també llegir informació, com un telèfon intel·ligent. Així, apropant la mà, compartirem amb una altra persona el perfil de LinkedIn, l'adreça, el telèfon, etc. Els suecs estan acostumats a compartir informació personal i a internet es troba fàcilment, fins i tot els seus sous. Aquest ús de les tecnologies, que fa millorar la vida de les persones, va més enllà i té com a objectiu millorar els individus, l'espècie i, de retruc, la societat. És un moviment que es coneix amb el nom de transhumanisme i el seu estereotip són els cíborgs, híbrids entre home i màquina. La nanotecnologia, la clonació, l'enginyeria genètica, la biotecnologia, la intel·ligència artificial i les tecnologies informàtiques són alguns dels camps d'investigació d'aquest nou coneixement. És l'apoteosi de la ciència com a únic vehicle capaç d'apropar-nos a la bellesa, a la felicitat i a la immortalitat. Sorgeixen, però, qüestions ètiques que venen donades per aquesta sobreexposició. Ja Walter Benjamin va alertar de la diferència entre els edificis de vidre, sense aura, transparents, i les cases amb finestres, on hi ha una certa intimitat i protecció. Un excés de connectivitat i exposició comporta una alienació, en el sentit que en mostrar-nos perdem el control de la informació i esdevenim objectes passius. El coneixement que la ciència ha explorat i que darrerament sembla donar bons resultats gira entorn de dues categories que també són pròpies de l'art, la vida i la mort. Ciència i art han intentat respondre al perquè de la vida i al perquè de la mort. La primera mitjançant lleis universals, la segona mitjançant el coneixement intuïtiu de la realitat concreta. Si bé la ciència és capaç d'entendre sense necessitat d'intuir, l'art és capaç d'intuir sense entendre. L'art ens qüestiona, ens interpel·la, necessita un receptor per materialitzar el coneixement. Perquè aquest es produeixi, a un primer estadi de solitud i silenci en segueix un altre de reflexió i pensament sobre l'experiència estètica. El creador, a diferència del científic, és present en l'objecte de coneixement, hi participa i el pateix. El científic cerca l'objectivitat i la universalitat. Amb el posthumanisme, la mateixa condició humana i la seva finitud es posa en qüestió. A principis d'estiu de l'any 2018, en una trobada sobre transhumanisme celebrada a Nova York sota el títol Global Future 2045, s'exhibia un eslògan que deia «És un dret humà, la gent té dret a viure i no morir». El filòsof Josep Maria Esquirol deia en una ocasió: no és possible dir que la mort representa el sense sentit de la vida, perquè així es pressuposaria que la immortalitat hi dona sentit, i no és el cas. Ni una vida mortal ni una vida immortal són pensables com quelcom que de forma evident tinguin sentit. Ens trobam, doncs, a la intempèrie, aspirant i esperant alguna cosa que la ciència tampoc podrà resoldre. Com deia Kant, aquest és el destí tràgic de la raó humana.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Dogfest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcoberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dogfest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No, no miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules. Mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau. És una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, clar. Implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama, fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival, després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre, després me'n vaig a Roma, tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals, perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vista a la meva oficina, o l'havia vista a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

A continuació, un tema del disc Enciverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

La calcinera. Capítol 4. Una altra feina domèstica. Com hem sentit en el transcurs d'aquest podcast, la calç ha niuat a Menorca quasi des de l'arribada dels primers pobladors, més concretament en els rituals d'enterrament d'època talaiòtica. Hem sentit també construir el forn de calç i el xiscle de la pedra ensacramada, i una vegada blanca, intensa, transformada en calç, hem sabut dels seus usos. En aquest i el pròxim capítol de la calcinera, ens aturarem en l'ús més habitual de la calç i que dona color a l'illa de Menorca, el costum d'encalar o emblanquinar les cases. Amb un

0: Així com la mirada històrica de la calç es gira fins al punt de fuga de la prehistòria menorquina, amb el costum d'emblancar, hem de fixar la mirada fins a l'època musulmana. Un costum que ja no s'abandonarà fins als nostres dies.
1: En relació a la costum d'encalar, la qual jo volia fer especial menció, perquè és una particularitat molt, molt pròpia de Menorca, molt mediterrània, a més, dir que la costum d'encalar a Menorca no ve de, no ve d'època medieval ni d'època moderna. Ve, està documentat com a mínim des d'època andalusina, d'època musulmana. L'època andalusina a Menorca va del segle VIII-IX fins al segle XIII. I això ho sabem gràcies a un cas concret, molt recent, que és a Ciutadella, el poble situat més a ponent de Menorca, que l'any 2021 es van fer unes excavacions d'urgència en el nucli històric. Ciutadella era la Medina Minorca, la ciutat musulmana de Menorca, gent de poder en època d'època andalusina, i en el subsol de l'Ajuntament, que era l'antic palau del governador militar de Menorca, anteriorment havia estat l'antic alcàsser reial i en època més antiga havia estat l'antiga alcassaba musulmana de la Medina Minorca, es van documentar un barri de cases associades a la Medina, on ja va quedar patent l'ús de la calç per emblancar les parets de les cases per de fora i per de dins. És a dir, que ja en una època musulmana el costum ja existia. És a dir, que no ve d'època moderna. És a dir, que podríem dir que l'arquitectura actual mai ha estat concebuda per veure-se en pedra vista. Des de sempre s'ha encalat. Comentar-vos també una altra excavació que la vaig fer jo, la vaig dirigir jo, en el nucli històric de Ciutadella, concretament en el carrer de les Andrones. Es va ser una excavació d'urgència arrel de renovació de clavegram. És un carrer molt antic, és un carrer que té un traçat molt irregular. Vam poder documentar que les cases que actualment flanquegen aquest carrer eren estructures d'època tardomedieval, encara es mantenien en peus, i d'època d'inicis d'època moderna. I en els nivells més associats en els paviments antics del carrer vam poder documentar que sí, que en aquesta època, entre el segle XV i el segle XVII, a Menorca i a Ciutadella, en aquest cas, ja era costum encalar les cases. Vull dir que no és una cosa recent. Dic que en el segle XVIII, l'època de les dominacions estrangeres de Menorca, Menorca sabeu que va ser britànica, va ser francesa, va ser espanyola, ja està perfectament documentada el costum d'encalar, en el segle XVIII. I en el segle XIX, l'època a la qual pertanyen aquests gravats, ja no només era un costum encalar, sinó que era una autèntica obsessió. Una cosa obsessiva. No només pintar les parets, sinó pintar les parets seques, pintar els portells de les parets seques, pintar les pedres, les pastaretes, els camins, tot se pintava de blanc, en calç. I això és una característica que la gent que ens visitaven, els viatgers del segle XIX, ja cridava molt l'atenció de la blancura de la Menorca d'aquell temps. Un exemple, tres exemples que són molt emblemàtics a Menorca, és el cas d'en Francis Schroeder, que era secretari d'escomodor de l'esquadra nord-americana establerta la primera meitat del segle XIX en el port de Mou. I aquest senyor va viure a Menorca l'any 1845-1846, després va tornar als Estats Units, va fer una publicació sobre les seves experiències a Menorca i ho recalca, recalca la senzillesa de l'arquitectura popular menorquina, però a la vegada recalca la pulcritud i la netedat de les cases menorquines d'aquell temps, precisament per això, per la costum aquesta reiterada i obsessiva d'encalar els edificis. Un altre cas és aquest, és d'en Gaston, com ho podeu llegir? En Gaston Villier, no sé francès jo. Aquest senyor era etnògraf, pintor, il·lustrador, i va fer un viatge a finals del segle XIX a les Illes Balears, a Còrsega i Sardenya. Després ho va publicar en un llibre que va titular Les Îles Oubliées, les Illes Oblidades. I dedica, la part dedicada a Menorca, ho il·lustra amb aquesta il·lustració tan curiosa, i li dedica una pàgina. El costum, diu a Menorca, diu el costum, els dissabtes de bon temps, les dones surten al carrer a repassar Els enfronts de casa seva, per deixar los impòluts. I ja van ser il·lustració que és molt, molt interessant, perquè es deia que jo no podien arribar, ho feien amb un palo i en sa garnereta. És a dir, que ja es dirà que li va crear molt l'atenció a aquest senyor, a aquest costum i sa pulcritud i sa netedat de ses dones menorquines d'aquell temps.
0: Emblanquinar ha estat tradicionalment una feina femenina associada a les feines domèstiques de la llar, tant al camp com al poble. Aquesta era una tasca més que les dones havien de fer a casa seva, de la mateixa manera que també era una feina femenina anar a comprar i vendre la calç.
1: Si fer calç era feina d'homus, emprar sa calç per fer morters i revestiments era feina d'homus, sa feina d'encalar era una feina femenina. Una més de les feines domèstiques que tenien assignades les dones, pel manteniment i la bona cura de les cases. És a dir, les dones havien de fregar, garnar, cuinar, donar de menjar als animals, bé, feien un munt de feina, fes pa, fent la roba manualment i també encalar les cases. I si no hi arribaven, s'enfilaven dalt una escala o amb un palo. Era una feina pròpiament femenina. Per això que en aquell temps, en temps antics, les dones més humils s'allogaven a altres dones, a altres cases, per anar a encalar. I així se traien un sobresou que pues, ajudava l'economia familiar. I que era feina de dones.
0: A continuació, escoltem els testimonis de Cisc Enric, filla de pagesos, Maria Cardona, filla d'emblanquinadora, i Pep Taverner, emblanquinador d'ofici.
2: I en aquell temps, els homes, nada de les feines de casa no en fan ni una.
3: I ma mare anava a fer feina d'emblancar mig poble de ferreries i mig terme de llocs, també. N'hi havia dues o tres de ferreries, però ma mare era llesta i n'hi havia aquí. Bueno, era molt dimoni. Ma mare tota sola, sí, no, tothom es quedava el seu aire, sí.
2: Jo no sé, en els pobles supos que hi havia emblanquinadores. Emblanquinadores, no emblanquinadors. Amb el tema del camp, ja era com un costum, s'ha de tenir el poal de fregar, el pedaç de fregar, el coixí i de secar els de vora. Avui agafaríem dos pedaços d'espolsar per dir una cosa, llavors agafaves, sí, el pedaç d'espolsar, de fregar, el perol de secar-los. I la garnereta sempre estava a punt.
4: Era una senyora que tenia una saca o dues a casa seva i venia 2 quilos a una, 2 quilos a una altra, o en volia 5, ho venia això així.
2: No l'anàvem a comprar. En el carrer Castell Rupit hi havia una senyora que venia a calç. I aquesta senyora venia a calç i venia a carpó. Hi havia forts de calç a Ciutadella, i com a tots els pobles, supòs, i aquesta senyora tenia aquest torrossos de calç a casa seva.
0: Generalment s'emblancava dues vegades a l'any, una a principis d'estiu i l'altra per Nadal. Però les cases són espais vius i per mantenir nets els murs sempre hi havia reuat un polet amb calç i la seua garnereta.
1: A Menorca, s'acostum d'encalar, si veniu qualque dia i veus edificis que no han estat reformats, veiem aquelles gruixes de calç. Jo em va molt bé aquestes gruixes de calç per, quan me demanen fer un estudi històric d'un lloc o d'una casa, m'ajuden a veure com sa casa ha anat cresquent al llarg del temps a partir dels gruixos de calç. Hi ha cases que tenen gruixos així, que són vegades i vegades de donar calç de manera reiterativa al llarg de generacions. Jo que em veig que ho piquen, me cau de l'ànima, perquè és el testimoni de sa feina de moltes dones. Clar, això ho deia perquè a Menorca s'acostuma era donar calç dues o tres vegades en l'any. Se donava a principi d'estiu, ara, en aquesta època, antes de Sant Joan, i també se donava per Nadal, però totes les cases, jo encara ho he vist, la senyora de la casa, o la madona, s'encarregada d'un lloc, d'una masia a Menorca, tenia sempre un poal en sa calç a punt, allà, en sa garnereta, per sempre anar repassant tot el que eren les zones més embrutadisses, un sòcol d'un enfront, d'una façana, els baixos, sempre anaven repassant. Encalar era sinònim de ser una dona neta i de tenir sa casa pulcra i impòluta.
4: I els porxos s'acostumaven a fer també aquest temps, però no era tan sols per la temperatura, sinó que perquè hi havia més claror. i dins els porxos, que antigament no hi havia una bombilla i aprofitaven quan hi havia més claror per no tenir la calor del mes de juliol o agost, però era quan hi havia més calor a les cases i aprofitaven aquestes fetges. Normalment, antes de Sant Joan semblava que acabava el món, antes de Sant Joan havia d'estar llest. Hi havia mesos que quasi quasi semblava que no podies fer feina, però al final havies de fer feina tot l'any. Mm-hmm. Però cercals amb la quinada fora en l'hivern era un pot disbarat, no aguantava, s'embrutava.
3: Jo, com que feia el dinar i tenia missatges i tenia gent, i tota la família, jo me'l dava a tenir el punt per ella fer, però jo havia de fregar i llevar els quitxos, havia de posar mobles, i vist que un dia jo cansada i ma mare, és que si no vos digués res, blancaríeu el cul en tòfol i tot, li vaig dir, perquè me tenien pipada, perquè quan teniu tot bé, ai, ara això queda malament, sinó que m'han de fer aquell, i així no. Era curiosa, ho va molt bé.
2: Van més sovint els baixos de lo que fos, de menjador, de cuina, els baixos, perquè normalment s'emblanquinava una vegada cada any les habitacions, el menjador, la cuina, de vegades fa dues, depenent de si hi havia cuina de ferro, si fa un foc en terra, depenent de com, de quin tipus de foc i fum es pogués fer. Només les habitacions una vegada en l'any, que jo recordi, i els teixos també són una vegada en l'any, els experiments. Llavors, els baixos era el que allò es havia de repassar. Clar, si hi havia fiots, hi havia mans, per la paret, evidentment, la calç no es podia fer net amb aigua, es havia de tornar a pintar damunt. De fet, no sé si t'has fixat en unes cases de lloc, habitualment tenen una gruixa de calç molt grossa i has de passar i tornar a passar i d'emblanquinar dia sí, o bueno, dia no, setmana sí, setmana també. Aquesta calç es guardava dins un perol tapada d'aigua. Posaven la calç a fondre, perquè no, era calç de torròs, i es fonia. Aquella calç, quan s'assolava baix, quedava una capa d'aigua damunt. I quan tu havies de treure, després agafaves un poal més petit, agafaves una part, el que t'assemblaves que havies de mester, i ho aclaries amb aigua. I perquè no es feies malbé, sempre procuraves que hi hagués aigua damunt.
4: Sí, sí, sempre tenia la garraneta de la mà, sempre baixats, pauades de gelats per les parets, li agradava molt la netedat i sempre tenia la calç. En aquell temps la calç la tenia en la casa centrada de la vivenda, del lloc.
2: Una garnereta feta de palmes, les garneretes que ja es devenien expressament. Vull dir, qui venia a la calç ja venia a la garnereta també. I eren les garneretes de palmes amb un mànec allò fermat i les palmes baix, petitona, que t'acabia dins la mà. I el que també fèiem era quan havien de fer un bocí més amunt que no hi arribàvem amb escala, per exemple, era fermar aquella garnereta una canya. Habitualment ho emprava més per fer espati, quan tocava fer lo d'espati. Sí, normalment dins un magatzem, normalment hi havia un magatzem i aquell magatzem pues, era el lloc on hi havia el poal de secals. Un magatzem més o manco prop de sa casa, vull dir. Vam, els de fora, no fèiem tot els de fora, es fa el pati. Dit i d'allà on s'arribava, el que seria l'alçada d'un primer pis, ho fèiem les madones, i tant. El pati, me refresca a l'arribada. A l'arribada d'un lloc hi ha el pati, no? On hi ha l'entrada del lloc, on hi ha la formatgeria, i solia, aquí on nosaltres estàvem hi havia, per exemple, l'entrada de la casa, la formatgeria, l'estable del cavall i aquestes coses. I això era el que se feia.
0: Una casa implica moltes feines, i més les cases dels llocs. Les madones comptaven amb l'ajut de les filles, si en tenien, per a les feines domèstiques, i per tant per emblanquinar l'interior del casat. com han explicat altres testimonis, en algunes famílies els fills també col·laboraven en l'encalat del lloc, però només en els exteriors. En algunes ocasions, també es contractaven altres dones per emblanquinar.
5: Què recordes?
2: Jo recordo haver vist dones en l'escala penjada, vull dir, dues senyores que anar amb una escala cap per home a una casa, pues, emblanquinar, davant les vistes en l'escala i el parolet de la calç, ho he vist.
5: Moltes o...?
2: Jo només en vaig veure dues. Dues persones tenien molt localitzades.
5: Bé, clar, també vivint al camp supos que no era...
2: Que no era gent que veguessis cada dia. Que nostra... Jo he vist Faró a Moara, ho he ajudat a fer jo també, i segons quines coses, que per exemple teníem uns experiments, traginada o el que li diguis, molt alts, i a vegades venia una dona. Però no sempre. Jo ho vaig veure fer a Moara. I tot i això, també hi havia que, clar, tu tenies a ta mare major, per exemple, o sàvia, o el que fos, que llavors les filles anaven a ajudar sa mare a emblanquinar o fer ses desat de fondo i totes aquestes coses. Era com a molt lleig que sa filla no anés a ajudar sa mare a fer-li sa emblanquinada o...
3: Jo no vaig tenir emblancadora mai, més que una vegada quan van anar al Furí, que era molt gran i molt de porços, i va venir una altra jornalera també a fer ajudar-nos. I a vegades els dissabtes, quan venia, perquè allà sempre fèiem els baixos, emblancats, si hi havia morrades de zalots o això, i emblancada vermell, perquè després era... I no hi havia vist d'emblancar fregant joanada, perquè no hi havia palos, després ni fregones.
2: Jo d'aquesta persona que venia a casa nostra era una vecina que supos que no tenia, potser, tanta feina o no, per guanyar-se, un jornal amb més. Era una vecina de lloc, d'aquest barri, etsa que jo record va vist venir. No era el seu ofici, més que era madona igual, era una vecina, i aquesta senyora, quan li deia estem que fets experiments i això, i acordaven un dia i aquell dia venia.
4: Sí, anava a moltes bandes a blanquinar, porxos, de tot, estudis, de feia de tot. Veia. I tenia una altra dona que a vegades se van trobar, i també hi anaven amb sa cosina, però normalment amb una altra dona.
5: Solien anar de dos en dos o depenia?
4: Quasi sempre solien anar de dos en dues. Quasi sempre solien anar de dos en dues, perquè, clar, si feien un estudi i començaven a les 3 del vespre, a les 5 o a les 6 havien de tornar-se a puesto i dues dones no podien fer una, no tenien prou temps.
2: La gent cantava. Jo record molt, jo no he estat cantadora, per tant jo no cantava, però jo record molt a ma mare dalt l'escala fent una cantada. Inclús tenc una anècdota, teníem una escala molt alta, ell cantava tan feliç, enganxa el poal de la calç i va anar baix dalt l'escala el poal, i va de calç i esquitxos fins a l'experiment, quasi. Aquell dia ja no va cantar més. Et susto, va ser que mos van pensar que havia caigut ella.
6: En 70 anys a l'esquena, la pipa sempre flor de llavis, contemplant...
0: Com ja hem sentit, emblanquinar era una de les tasques de casa que havien de fer les dones. Però en el darrer quart del segle XX, alguns homes van començar a fer aquest ofici, encara que amb certa vergonya, ja que sempre s'havia considerat una feina femenina. Tanmateix, al principi, els primers emblanquinadors sols encalaven els enfronts i no entraven a l'interior de les cases, que era territori exclusiu de les dones. Aquests homes no sols es van apoderar de la feina, sinó que també van anar substituint progressivament la calç per la pintura.
4: A partir del 80-85, tampoc eren feines no massa... El que no volien fer quasi els homes, quasi. Anaven a emblanquinar, era com un poc allà rebaixat. al principi, però després se va posar, diguéssim, quan nosaltres la vam posar hi havia ja dos o tres més, van començar dos o tres més i se va anar canviant el ritme de fer feina i, en fi, moltes coses se van anar canviant amb l'estil de Blanquina. Sí, sí, sí, tradicionalment era quasi entrar dins una casa en Blanquina, era quasi a molt de puestos, quasi, no t'ho dic que massa els primers, però segurament son pare d'en Guillem Torres i aquests, llavors, els que t'he dit jo, ja n'hi havia qui ni siquiera entraven dins cases, només ho feien els de fora, les dones feien els de dintre, amb el sentit de que no deixaven tant d'anar, com les dones quan havia acabat, fregaven i ho deixaven net, i d'altres, en principi, d'altres jo no vaig fregar mai, jo que recordi. El que passa que ho tapàvem en pedaços, ho garnàvem, a vegades posàvem un empunyat de serradís, però fregar com feien les dones, no, això no ho fèiem, normalment, ni que recordi. Tampoc te diria que no. Quan nosaltres vam començar, que eren tres, després ja hi va haver més d'un ranxo que se posaven pel seu compte també, molts s'estimaven més pintar que no emblanquinar. Pintar, blanquinar no deixava, era diferent, la pintura, la calç menja, no? Jo així fèiem un dia d'emblanquinar, bevíem un pot de llet, perquè, en fi, la tenien que fondre, la calç, i això ja llevava, la pintura era més pràctica, agafaves barril, rodillo i pintar, i blanquinar no, s'emblanquinar agafàvem garneretes, després quan nosaltres vam posar a pintar ja les garneretes acabaven, vam agafar un pinzell a posta per emblanquinar, però a posta, per calç, perquè no eren igual que els de calç de pintar, eren diferents, i res, sí.
0: En aquest capítol hi han participat Antoni Camps, historiador, na Maria Cardona Riera, filla d'emblanquinadora de ferreries, na Cisca Enric Pons, nascuda a la Torre del Ram i criada a Torre Petxina, i en Bep Taverner, nascut a Ciutadella i fill d'emblanquinadora i emblanquinador d'ofici.

Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit aquí era 4, tenia 4 metres de fondària, 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i insistiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, els boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

a festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat els llangardaix de Lucky Fire Autostop.

menjat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Amb l'alegria dels teus ulls fas que la plaça es posi en dansa perquè arrossegues dies clars. Dones calom les teves galtes i les persianes m'has fet obrir perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de

L'aroma de terra banyada per la pluja. Estendre la vista al pla per veure camps de blat daurat tacats de roselles. Parets de pedres de colors grisosos que engalanades d'eritges i romaguers romanen immòbils veient passar les hores. Amb el laràs que resplendeixen deixant catifa blanca sota els seus braços. I amb el cor que ens ruega en veure com ingenus ens arrosseguen a portar la insígnia de la destrucció. Collades de gent d'aquí i llencs d'arrel ens aferram fort al bocí de roquissà que ens queda, tal com s'engrapa l'heura a la soca, amb la certesa que sols així la nostra llavor, encara que sigui per un instant, podrà ensumar aquell aroma i omplir-se els ulls de l'espectacle inèdit que cada dia brosta d'aquesta terra. Sabem que la mare que ens ha vist néixer, que ens deixa trascar pels seus camins i parlar la seva llengua, es cruix de patir en veure els esvorancs que l'aixapen, no pot defallir la força de l'amor a l'arrel, perquè sols la coneixença d'on venim ens pot mostrar les fites del camí cap on anem.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà la coneixem

segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961 protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc a Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegada és massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

un raig de lluna entrat. Per la persiana mig oberta d'una finestra del passat. De la casa antiga i

los continentals records que et graten el cor.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sagramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'has fet una grossa nevada.
2: Sagramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que estàs fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó, dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Mo mare, en la guitarra, sempre dret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenim més sort que jo, però jo a canvi tampoc no hi ha... Ni s'agrada la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, supos sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerraven antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, Ràdio Far, el vostre podcast de música guapa. Guapa, ja sabeu, i converses amb gent guai també. Avui estic supercontent de tenir en Esberlat a una bona entrevista telefònica que hem fet amb ells. Una entrevista que ha costat un poc de fer, bàsicament per culpa meva, perquè som un inútil. Però bueno, ho hem aconseguit. M'ho xerren de la seva trajectòria, que és interessant. M'ho conten el seu darrer llançament, que ha entrat un disc en vinil. Dels seus darrers concerts, dels seus millors concerts, dels seus propers concerts. I també m'ho conten què collons vol dir el seu nom, que és una cosa que jo no sabia i ara ja sé. I vosaltres, si us escolteu el podcast, pues també ho sabreu. Res, sense més, escoltem una mica Berlat i continuem amb la seva entrevista.

0: Idò, benvinguts, benvinguts, Berlat, finalment, tamaquetes, després d'un quants intents, que m'ha fet vergonya dir-ho, però no és la primera vegada que començàvem aquesta entrevista, però bueno, aquí, així funciona maquetes, xicos. Àngel i Sepe, què tal?
1: Bones,
2: bones. Què tal?
1: Molt bé,
2: superbé, superbé, sí. Cap pega.
0: Molt bé, doncs pues anem a fer la punyetera entrevista aquesta i que tinc ganes de que estigueu a maquetes, que ja m'estranyava jo que no hi fossi. Bueno, jo crec que vam intentar la anterior temporada i no va quadrar, però és el que passa quan tenim agendes així com tenim nosaltres, tio, que estem amb 25 coses i és el que passa.
2: Total.
0: Antes de començar amb el grup, m'agradaria que me contéssiu un poc de tots dos, pues això, com començàveu a tocar, com us començàveu a interessar en la música, més en plan, hòstia, això no és algo que m'agradi, sinó que és algo que jo vull fer en la meva vida, o algo que és més important que lo normal. No sé com comença per vosaltres, això, si supos que de petits, no?
1: Jo crec que tots dos tenim un background bastant similar, perquè tots dos som pianistes, justament. Vull dir que has cridat en els dos teclistes del grup. Però, bueno, que sí que es ve que tots dos passant per conservatori, per clàssic, no? Per aquest repertori més clàssic i tal, i cada un suposa que és la seva manera. A la meva manera, sí que vaig tenir un moment d'una mica de ratxamè del sistema i de tot com funcionava, no? I fins i tot de deixar la música durant un any. Estic xerrant de quan era bastant jove, eh?
0: Ah, sí? Vas tenir allà, després... collons.
1: Sí, vaig tenir
0: allà. No sabia aquesta.
1: I això, i després sí que ho vaig agafar d'una altra manera i en el meu cas... anant per un altre camí que no era el conservatori clàssic, que després vaig tornar a fer, no vull dir que no m'amolés ni res, però que vaig trobar tal vegada aquest camí de la música moderna, no? de tocar en grups, de tocar altres instruments, no? Una mica de fer música en comunitat.
2: I bueno, puntualitzar que quan ell diu bastant jove, que es va ratxar bastant jove, igual tenia 13 anys, eh? No ho sé, jo ara m'ho invent completament, però quan en tenia 15 ja tenia 25 grups, segur.
1: No, però ja 13, però sí.
2: I doncs sí, jo un poc semblant a ell, la mateixa és bé, conservatori, un aprenentatge un poquet antiquat, almenys en aquell moment, no sé a dia d'avui què tal, però també
0: crec que segueix igual, crec que segueix exactament igual.
1: Jo també ho crec, eh?
0: Sí.
2: Bueno, jo sé que hi ha gent per allà dins que intenta fer un pot de cosa diferent, però, clar, al final en ser una cosa pública és més complicat, no? Supos. Però sí, bueno, jo crec que falta una part moderna en el conservatori, on és la secció moderna.
1: Ah, ho has dit.
2: I res, a nosaltres ens va passar això. Jo supos que quan estava en el DCT estudi de Chopin, pues, el meu cap va dir prou. No ho sé. O una fuga d'en Bach, no ho sé, però... li vaig agafar gust, eh? La veritat és que a dia d'avui m'ho estim, però va haver un moment d'aquests adolescents que només fer allò, pues, potser se te queda, no sé, està molt bé poder veure altres bandes i començar un grup i això enriqueix molt, ho recomano a tothom.
0: Home, és una altra forma de fer música, una altra forma de fer... I de créixer com a persona també, vull dir, muntar un grup quan ets un xaval és una cosa que jo el recomano a tothom, tio, perquè és una forma de fer amics i de fer comunitat que no té un equip de futbol o un altre tipus de coses, no sé, m'assembla jo.
2: Total.
1: Sí, jo també estic completament d'acord.
0: Sí, també, bueno, també en Àngel has estat tocant en sa banda de sa banda de mitjor, també, aquest tipus de coses.
1: No sí, totes aquestes coses...
0: Però sembla que no?
1: Crec que no. Bueno, ho sabria.
0: Sí, sabríem.
2: Claro, no. I mira, en Àngel, perquè és molt més espavilat que jo, que ja va entrar en coses d'aquestes i a més tu eres bombardí, no? Que,
1: sí.
2: Amb el bombardí també i
1: saps
2: de tot.
1: Saps què passa? Que també el piano és com un instrument molt solitari.
2: Totalment solitari.
1: Necessit fer alguna cosa que me pugui fer... formar part d'algú, saps?
2: Mira, jo, per sort, li vaig arribar a agafar el gust i vaig aprendre a fer coses per jo tot sol, en plan, mira, me mira aquesta sèrie i aprenc a fer aquesta cançó o el que sigui, i a partir d'aquí desenvolupes un poc sobre ella.
1: Total,
2: i,
1: sí,
2: i
1: sí.
2: T'ho passes bé a casa, encara que estiguis sol. Però sí, de cop era com, hòstia, i aquesta gent que toca junt, quina enveja, d'haver... Però sí, o sigui, jo vaig tardar un poc més a començar en grups. De fet, crec que l'altre dia en xerràvem i m'ha pes que va ser en Berlat el primer grup amb el que vaig començar així a fer un pot de música en sèrio en grup, vaja. O sigui,
0: pues explica-m'ho com comença Berlat, explica-m'ho com comença. I quina edat teniu, més, sobretot, quan començava en Berlat?
2: A veure, en Berlat... Clar, en Jimmy i jo ja érem amics en aquell moment i tocàvem la guitarra un poc junts, fèiem un poc el tonto i van conèixer en Cesc arrel de Menorquins pel territori i això devia ser fa pues, 10 o 11 anys. El 2014-2015 ens van conèixer amb en Cesc i un dia estàvem fent bueno, aquesta és història... clàssica per l'herència de Berlat, un dia estàvem fent mojitos i vam dir, hòstia, hauríem de fer un grup, però us falta baixista, i en Cesc va dir, say no more. I el dia següent va cercar un baix per igual a pop i ja estàvem fent música junts.
1: Sí, ja estava formant bolos,
2: sí, sí.
1: Antes no, segur. Antes de
0: era el manager antes de...
2: Totalment.
0: Fent mojitos, no fent birres i canutos com tothom, vosaltres sos un altre nivell. Com era allò que em foties l'altre dia, Sepe, que no ho podem provar?
2: Un moscomiul.
0: Que jo... Oients de Radio Far i oients, estava boníssima, i t'aclareix les cordes vocals també, que sí.
2: Sí, sí que ho aclareix, tot i que jo segueix que amb la mateixa veu ronca, però bé.
0: Va bé, per favor. Molt bona. Xer de fa uns dies que vam estar junts arreglant el món amb en Seba i en Cesc, precisament, i un parell més. Començava amb Berlat, així com a grup de versions. Ja començava a fer temes propis al començament o com és això?
2: Bé, dius, no, van començar fent versions, sí, sí. Al principi, ja et dic, pues era quedar amb els amics i fer so, que és tan divertit d'un grup, no? Que és la part de simplement quedar per assajar un poc, fer un poc el tonto, tocar, passar-se-ho bé, i al principi només fèiem versions. Versions de... Jo crec que hi havia entre rock clàssic i indie. Arctic Monkeys, The Strokes... no sé què més ara... A veure que mai vinguin més coses. Black Keys, després més rock clàssic també, algunes coses, però bé. Bueno, el titular de so és que eren molt dolents com a grup de versions. Això és així. No se mos donava gaire bé, la veritat. Però bueno, a poc a poc li van anar agafant el rodatge i mos ho passàvem bé. I un moment donat, crec que de forma natural... van tenir ganes de fer una passa endavant i van començar a fer cançons. Al principi les fèiem en anglès perquè, ja et dic, fèiem una cosa més, això, més indie i les influències i el que escoltàvem al principi venia més de fora que no de dins, però a poc a poc crec que també de forma bastant natural vam anar agafant més influències de més a prop i res. I
0: quina formació teníeu en aquella... Vosaltres tres, o ja hi havia bateria, o
2: com? Sí, en Miguel va entrar molt pres després. Miguel... Vale. Primer va venir un al·lot que es deia Nil, que era... clar, era... Jo crec que era igual de jove que en Àngel, però, però nosaltres teníem 4 o 5 anys menys, llavors era encara més exagerat, saps? Llavors quan va entrar en Àngel, que a més mos en donaven coret a tots, doncs la diferència ja no hi era. Llavors crec que va ser una cosa així. Hi havia en Nil, va durar uns mesos i després estava liat amb estudis i històries, i nosaltres ja coneixíem en Miguel d'amistats comunes i res, i el vam adoptar i mos el vam fer un menorquí més.
1: Que també li vau dir algun plan, clar, o sigui, ell és trompetista.
2: Exacte.
1: Va ser com, necessitàvem una bateria.
2: Exacte, exacte. Sí, sí.
0: Pues res, eh?
2: Clar, clar.
0: Ha descarregat a Wallapop també i vinga.
1: Exacte.
2: Quasi bé. En el cas d'en Miguel, son pare ja era bateria i sempre havia tingut una bateria a casa i la tocava un poc. Però
0: bueno, Miguel, sí. És d'aquí o és de...
2: Ell,
0: és de Barna?
2: Ell és de Barna, sí. De família de València.
0: Vale, okay.
2: Però de Barna, sí. Sí, sí, sí.
0: Vale. Hòstia, mira, doncs, em sembla sí. Que era.
2: Son pare tocava bateria de jazz. I ell, pues, ho duia mamat de casa, però, bueno, és cert que no era el seu instrument principal. El seu instrument era trompeta, ja. Sí, sí. Vull dir que sí, vam fer un replegament de per aquí i de per allà i a partir d'aquí vam fer Berlat.
0: I és en aquesta època que feis els primers concerts o encara un poc més en va?
2: Mira, vam fer el grup. Jo crec que vam fer un parell d'anys o tres de simplement quedar una vegada o dues per setmana a assajar allà a Barcelona i a partir d'allà, després, un moment donat, jo vaig fer una tornada cap aquí perquè vaig venir a fer un pot de, estudiar un pot de jazz amb en Pere Arguimbau i companyia, en Guillem i de més, i amb el Suso. I en aquesta època van començar a fer les primeres cançons en català i també va ser a partir d'aquesta època que van començar a fer algun concert, però molt esporàdic. Realment, quan ens van posar les piles va ser el 2019 i 2020, sobretot.
0: Quin és el primer concert que vau fer vosaltres?
2: Hòstia, és bona aquesta. Uau. A veure. Vam fer un concert a l'Espai Mallorca que...
0: Ah, a Barcelona, sí.
2: Sí, que va ser, bueno, nefast. O sigui, va ser un despropòsit. Nosaltres no en teníem ni idea per començar i després vam intentar, amb tota la boníssima voluntat d'en aquell moment d'en Josep Marquès i companyia que estaven a l'espai, vam intentar tocar dins l'espai Mallorca, que la sala no està adequada perquè hi toqui un grup que en aquell moment feia versions de rock. Llavors... va ser un desastre perquè no es podia sonoritzar res. Vull dir, la bateria
0: ja,
2: sonava el que sonava, cada dos per tres baixaven volums... Bé, res, no, va ser un desastre, però va ser la primera experiència del grup, crec que... Davant... Ostres, igual ara en Jaume o en Cesc me podrien, o en Miguel me podrien corregir, però crec que aquesta va ser la primera vegada. Sí.
0: No me'n record jo, sepe, d'un bolo a Music Box...
2: Sí, aquest va ser el primer, però el primer ja amb un pot més de cara i lluís. Sí.
0: Vale.
2: Sí.
0: Vale, veus? En Power Burkas era? I
2: és el mateix, sí.
0: Jo hi era en aquest tio. Vaig anar...
2: Sí,
0: eh? Vam anar amb els triquinis allà a fer de caixers vells. Vam els xavals aquests que fan.
2: Sí. Hòstia, i devíeu tornar
0: i en el
2: desesperats. Mes,
0: no? Sí. Wow. Pues la meva impressió va ser que la gent us va venir a veure a altres. I en Power Burkas no gaire. I que hi havia moltes ties. I que, en plan, mira, aquest xaval, sí, no sé. La meva impressió. I que estava guai. N'Àngel encara no tocava allà, llavors, no?
2: No. Clar, de fet, hi va haver...
0: Quin any deu ser això, sepe?
2: Això era el 2019, sí, t'ho puc dir.
0: 2019.
2: Sí, i ho sé perquè va ser aquest any que van fitxar en Joan Roger, que hi havia en Roger a la guitarra, també, a part d'en Jimmy. Van tenir un any...
0: Ah, vale.
2: Un any que en Joan Roger va tocar amb nosaltres i estava...
0: En Roger de Dàlia?
2: Sí.
0: Ostres, d'ell no me'n record. Jo me'n recordo tu, me'n recordo en Cesc, però d'ell no me'n recordava, mira.
2: Clar, que ara no du la cresta diagonal.
0: Vale,
2: en aquell
0: clar,
2: moment.
0: La seva imatge, de marca. Vale.
2: Sí, no, amb en Joan ja mos coneixíem, érem molt amics i... I mira, es va animar a entrar. Després ell va tornar cap a Eibar, que tenia estudis allà, i ho van deixar anar un poc. Però sí, va ser divertit. I ell estava en aquest primer concert, que va ser realment el primer concert un poc de Berlat.
0: És que me'n recordo que me sembla que vas comentar o alguna cosa així, en plan, sí, alguna cosa així. Me'n recordo que vas dir en el micro, en el concert, o alguna cosa així, que eres el primer concert, però això te demanava. Vale.
2: Crec que amb cançons pròpies segur que devia ser el primer, sí.
0: Mm-hmm. Vale, sí, perquè eren tots temes propis allà, ja.
2: Exacte.
0: Mm-hmm. No? Sí.
2: Sí, i això sí que te puc donar la raó aquí, va ser en Cesc, que va apretar 3 o 4 mesos abans, en plan, Lodz, ja està bé, hem de fer un bolo. I a partir d'aquí, en 3 o 4 mesos, van fer pues això, un repertori de cançons. Van fer 10 o 11 cançons, les van preparar amb temps rècord perquè havien de fer un concert ja. Tocava.
0: No, no, va estar xulo el concert allà. Recordo que sí, que va muntar un bon ambient allà. I començàveu a gravar cançons en aquella època o encara no? O com funciona això de les gravacions vostres?
2: Pues, mira, és l'única època de Berlat en la qual es fa les gravacions així. És el 2019-2020, precisament, que fèiem una sèrie de gravacions molt, molt, molt home studio, però bastant xorc. De fet, hauria estat guai guardar algunes fotos de com gravàvem les bateries en aquell moment, perquè algú més d'un s'estiraria dels cabells. I bueno, sí, vam treure les primeres cançons que sonen molt com una maqueta, realment. I després, afortunadament, vam fitxar en el flamant Àngel Gelabert, que mos va posar les piles a tots i va dir, xavales, això no es fa així.
0: Que fins ara no, fins ara l'he tingut callat, ara deixen encaixar un poc.
2: Això, per favor.
1: Clar, els inicis de...
0: El 19 també, que el fitxau, o ja en pandèmia, o com...
1: Jo crec que ja era 20... O sigui, jo havia de fer un bolo el cap de setmana que mos van confinar, tio.
2: Tal qual.
0: A on?
1: Sí, sí. A Saquelarre?
2: Sí. Sí, sí. Hòstia. Mos havíem apuntat un concurs de bandes.
0: Hòstia, vale. Sí, sí.
1: Descranc, pot ser? No,
2: jo crec que era Descranc. Me penso que sí.
1: Pot ser.
0: Hòstia.
1: I sí, sí, o sigui, bueno, en poc temps ja ho vam preparar. O sigui, va ser com amb dues setmanes o així d'antelació. I jo crec que me'n vaig anar a Menorca amb els trastos ja i tot, i allà m'ho vaig quedar. Sempre vaig pensar, hòstia, sort que he agafat l'ordenador, saps? Sí.
0: Eres divendres o dissabte que us van confinar? Dissabte m'ho ha convidat, dissabte migdia el perro, i va dir tothom tancat.
1: Sí, sí, sí.
0: I hi havia bolos divendres, hi havia bolos dissabtes, i jo dissabte cap vespre tenia un bolo en el Sabó i amb en Toni. I en Vila, tio, no el va cancel·lar fins al migdia. Dic, Vila, que jo no vull tocar, que no vull morir, tio, que ve un núvol de la Xina o alguna cosa, tio, i morirem tots, saps? Sí, sí, sí. Era aquell fin de, hòstia, mira, un altre. Sí, sí. Allà, bueno, un munt de gent que he entrevistat tenia un bolo aquell
1: fin de. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí. Bueno, yeah. Però no feis aquest bolo, però us poseu a gravar llavors o fer alguna coseta més o com és? Com ens acorda?
2: Sí,
1: jo crec que en aquell moment...
2: La pandèmia vam per acabar d'aclarir les gravacions que estaven començades, que eren això, encara maquetes, i aquí ens vam presentar un poc a nivell... Va ser a pandèmia, que van treure els primers singles de Berlat, que a més els vam emprar per presentar-nos com es diu, en la zona 9 d'en The Rock, i per anar a fer unes semifinals d'allà a Palma, i aquí ja hi havia en Àngel, perquè aquesta semifinal...
1: Sí. I encara la gent estava asseguda i tal, eh? Mm-hmm.
2: Sí.
1: Igual que el primer bolo d'esclaustre també.
2: Exacte, això també va ser el 2020. Clar, al moment de la pandèmia nosaltres tenim temps de preparar aquestes gravacions, les traiem, i a partir d'aquí mos surt lo de Sona Nou i mos surt el primer bolo d'esclaustre, perquè havíem tret la cançó de Juliol Sallarga, que precisament xerra d'una persona que va en esclaustre a posar-se guapo per dintre i per fora. I bueno, suposo que els va fer gràcia i va dir, vinga, va, convidarem aquests xavals a veure què conten. I aquí ja hi havia Àngel.
0: Bueno, pues, aquí ja sou formació que sou ara, diguéssim, no?
1: Sí,
2: això mateix.
0: Vale. Començàveu a fer bolos pels claustres. Claustres és un puesto que anava cada any, o almenys una vegada hi anava cada any, i cada vegada
1: cada any. Jo, des de que he entrat, no he fallat mai.
2: Mos tenen apadrinadíssims, vaja.
0: Sí, sí. Bueno, som un grup d'allà, que l'any passat jo, com sempre, arribo en els visos, perquè tenc cosa, però estava a rebentar, sí, que estava molt, molt xulo. Sí, sí.
2: Sí, enguany va ser bastant xulo, sí, el de convindria i tot això.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Seguiu gravant, seguiu fent bolos, no editau res en físic fins ara, no? Fins ara que tenim el flamant vinil de Berlat. Bueno, com ha anat a Sabora?
1: Bueno, com bé has dit, o sigui, jo quan vaig entrar ells havien tret dos, tres temes com a molt, no me'n record,
2: tal qual.
1: I després mos van posar a fer singles una mica per anar provant i bueno, que al final també és el de sempre, no? Grups de, pues, sense recursos intentant fer coses, no? Com yeah. tots. Yeah. I sí que es veu que van començar una mica en plan algun senzill, no sé si van treure Forana, o sigui, el primer que vaig fer jo, no sé si devia ser Forana o Cal Dimoni, un d'aquests dos.
2: Cal Dimoni. I ja mos... Cal Dimoni,
1: Cal Dimoni,
2: tal qual.
1: Veus?
2: Sí.
1: I, bueno, vam passar hores allà mirant com, no?, totes les pistes que gravàvem i tot. I, bueno, la veritat és que jo, evidentment, jo feia veure que en sabia, però no en sabia. Però vaig aprofitar per aprendre, però, saps? I s'ho van tragant patates, la veritat.
2: Sí. Bueno, ja en sabies bueno, més que nosaltres, eh? Només has d'escoltar com sonen les primeres i les teves i ja en sabies més que nosaltres. No mos vas vendre tant sa moto.
0: I, bueno, aquí,
1: I sí,
0: clar, tot... Digues, perdona.
1: No, que tot això, vull dir, al final segueixen sent temes de producció casolana com quasi tot fins avui dia.
0: Ja.
1: De fet, d'aquells temes, poques coses els van gravar a estudi. Sí que es ve que algunes percus de nit i dia, alguna bateria van gravar també allà a Camp Moi que mos va deixar l'espai per gravar i tal, però en general tot era do it yourself.
2: Tal qual.
0: Total. I, clar, no, hem escoltat un tema vostre abans de començar, perdoneu, però no hem xerrat gens de música, de fet, de l'estil que feis, quines influències teniu. Jo crec que començàvem amb un estil, després quan Tatan Àngel sí que una mica no tenia un punt d'inflexió, però es nota un poc més influència d'ell en el tema teclats, tema més produccions més electròniques o alguna cosa així, o com us definiríeu musicalment, vosaltres?
1: A veure, jo crec que o sigui... Sí que es nota, jo ho sé que es nota a nivell de so que has dit tu, no? De textures de teclats i tal, perquè al final... Però també...
0: El doble de teclistes, llavors.
1: Exacte. També va ser una reflexió de dir, a veure, ha de ser un grup que soni a teclats perquè és que tenim dos teclistes, no?
0: Ara.
1: Vull dir, no tindria sentit que hi hagués 30 guitarres i un piano, no? I una mica... Bueno, aquests límits que un mateix es posa també està guai com per definir una mica el so del grup i tal. I bueno, a nivell d'influències jo crec que sempre han anat una mica per allà, però són influències que varien i que en CP, per exemple, en el moment de composar pot tenir unes influències, però després quan m'ho passa jo també puc tenir les meves i fa que surti un producte bueno, diferent, evidentment, que si ho fan tot sol o el que sigui, no?
2: Total.
0: Però, bueno, sí, fer-ho entre voltos. Feis, bueno, seguiu gravant temes, feis algunes actuacions en directe i arribam en aquest disc que és, com es titula el disc vostre? Que no...
2: Vinga, es pronuncia Pareidolia, vale?
0: Joder, manxo. Com sou? Pareidolia, ok. I què collons vol dir això per un xernego de mitjor que just sé això, no? Tinc un xiller. Què vol dir això, va?
2: Vale, a veure, una pareidolia és... En castellà és pareidolia, ah. Crec que... Però ho vam demanar a un erudit lingüista amic nostre que mos va dir que ho havien de pronunciar pareidolia, ¿vale? Mm-hmm. Perquè nosaltres tampoc en teníem ni idea, en realitat. I és l'efecte que produeix quan veus... a una forma veus una imatge que no és real, per exemple, ho he explicat fatal, però quan estàs mirant un núvol, vale?
0: Sí,
2: estàs mirant el cel, veus un núvol i veus la forma de, jo què sé, de què? D'un llop, per exemple, no?
0: Vale.
2: O podria ser amb altres coses, eh? O jo què sé, amb una ombra...

0: No, és perquè és una paraula superxula i estem un poc flipats i ja està. Pues en Berlat és un poc el mateix, però la cosa és que nosaltres volíem cercar una paraula que signifiqués esquerra, perquè en el moment en què vam fer el grup érem quatre i érem quatre esquerrans, tots quatre. I, sí. I vam dir, vinga, va, posam esquerra, i ho vam posar a traduir i vam dir, vinga, anem a cercar un idioma i la paraula traduïda en l'idioma que ens faci més gràcia, pues, aquesta agafarem. I tal qual, no vam cercar gens, me penso que la primera que vam trobar de tot, que estava amb Africans, que és una espècie de holandès colonial.
1: Àfrica.
0: Sí, allà posava Ferlat i... Has vist quina pronunciació són?
1: Brutal.
0: Ni brutal, els comentaristes tio. De TV3.
2: No, totalment colonial.
0: I això, i van trobar Ferlat i van dir, aquesta és nostra. Vinga. I a més
1: molt xulo, m'agrada, m'encanta l'explicació aquesta, tio. Mira, no tenia ni idea.
0: El problema, ara jo t'explico el bonus track, que és que en realitat no significa esquerra, i mos vam equivocar, ¿vale? O el Google Traductor es va equivocar, perquè en realitat va fer la traducció passant...
2: Passa inversa, no?
0: Sí, crec que passa per l'anglès o alguna cosa així. No ho sé, en Cesc ho sap bé, però... que va fer la traducció passant per l'anglès i ho va fer de la paraula left, que a part de ser esquerra també és el passat del verb leave, que vol dir deixar.
1: Hòstia!
0: O dir-se.
1: Hòstia, deixar, guanya, sóc, sí. Guanya capes i guanya poesia, sóc a vegada.
0: Ah, exacte.
2: Sí.
0: És el mateix.
1: Hòstia puta, tio. Molt.
0: Parlat vindria a ser el passat del verb leave, deixat.
2: Els deixats.
0: Som els deixats, és el mateix.
2: Los dejados.
1: Los dejados. Hòstia, molt bé, hòstia. M'encanta aquesta explicació. Mira, no tenia ni idea. Ja,
0: el més important, però, amb el que t'has de quedar, Pedro, és que estem flipats i ja està. ¿Vale?
2: Bàsicament. Hòstia, és que jo ahir me van demanar, hòstia, no sabia això de Berlat, que volia dir. Després vaig mirar l'àlbum i vaig dir, hòstia, per a Edolia tampoc sé què vol dir. M'haig posat la intro, del disc i vaig dir, vale, no sé què vol dir.
1: Molt bé. Aquest disc l'heu gravat a un estudi així o són aquestes gravacions homemade que heu anat recopilant?
2: Bueno, sempre segueixen una mica... O sigui, tot està gravat a casa, manco... quasi bueno, totes les bateries.
1: I aquestes coses, sí.
2: Sí, les bateries n'hi ha algunes gravades a Can Moll i algunes altres a Moca Records.
1: Hombre, aquests moques.
2: Aquests moques,
1: bons,
2: sí.
1: Bons col·legues són aquests, sí, que se m'ha mort l'altre dia. Molt bé. Aquest disc pues, fa poquet que està... No sé si teniu còpies per vendre a Menorca ja o no heu repartit ja o encara no heu fet això. Com és això?
0: Pues mira, ara mateix van rebre els vinils fa just una setmana o sí. Més o menys una setmana i ara mateix ja els tenim repartits un poc entre Barcelona i Menorca i per ara estem rebent, ho hem anunciat que la gent us pot contactar i directament per xarxes o a través de si tenen els nostres telèfons mos hi podem posar en contacte i ho fem venir bé per fer arribar tantes vinils que hem preparat com unes camisetes precioses que hem preparat també per acabar
1: també,
0: de fer
1: també.
0: El merchandising però evidentment la nostra idea és deixar un parell de punts de venda fix tant de Barcelona com a Menorca perquè sigui més fàcil.
1: Ok, bueno, després xerrar de sol, del punt de venda, que ja faran negocis. I que també vull el meu disc, que ja vull el meu vinil, clar que sí. No. I això, pues, compreu camisetes i compreu vinils, que els grups no viuen de l'aire i aquestes coses costen un poc de fer. I això. No només escolteu a Spotify i aquestes coses, que se no donen una merda, així que compreu coses, que està bé tenir la casa plena de trastos, de gent guai.
0: Exacte.
1: A part dels discos, se m'ha agradat demanar-vos per aquest estiu a fer aquesta cançó que em vindria, que m'agradaria que m'enxereixi una mica un poc de com va sorgir, de com ha anat la cosa, perquè és el que comentava antes, no? Que vaig arribar en el claustre i estava tot allò ple de banderes, i dic, però què és? I ara que estàveu fent aquesta cançó com a vist, explica'm un poc com sorgeix això i d'acabar tot l'assumpte que t'ho convindria.
2: Bueno, realment surt d'una proposta que ja m'havia fet Nana Ferrer... Jo fa... Bueno, tal vegada ja feia un any o així. Hem de fer cosa, no sabien què havien de fer, evidentment, però hem de fer cosa.

0: bueno, una mica cercar grups que tinguem el mateix, una mica el mateix discurs, tal vegada, o això, o que puguin sentir identificats una mica amb la problemàtica que tenim a Menorca, que de fet és que, vull dir, és la primera cançó que va sortir de Berlat ja xerrava de so, no? I, sí. I bueno, supos que per això vam pensar també... És a dir, va sortir una mica de Nana i jo, i després van convidar, no, a tota aquesta gent a participar. Sí que es veu que teníem també altres persones i grups que van pensar que podrien entrar dins el joc, però es veu que allò ja hauria estat We Are The World, no? I van decidir com que tal vegada és una cosa que, jo que sé, en el futur, o d'aquí poc, no ho sé, es pot fer una altra cosa amb altres grups també i tal, no? Vull dir que sigui una part d'algun moviment tal vegada artístic-cultural, no? Aquí. I ho vam fer de la mà de Via Menorca per tot el tema de promos, del videoclip, i una mica ells com us van comprar el relat, que diguem, no? Per emprar-ho també una mica ells per la seva campanya i tal, no? Que al final tot surt d'allà mateix i tu saps? Vull dir, al final tots som els mateixos.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, vale. I què tal la recepció d'aquesta cançó? Estàs content, suposo, no?
0: Molt content. La veritat és que tot l'estiu hi va haver murga amb aquesta cançó i que ara te mires els nombres i també, saps, està guai perquè, bueno, sembla una tonteria, no? Però aquestes coses també fan que el famós algoritme nostre i de tothom, jo que sé, o sigui, no, evidentment no venia per això, però a nosaltres ens ha servit també com de trampolí cap a treure's àlbum i això, no? Uh-huh. O jo que sé, Nana Ferrer, que està fent un projecte evidentment totalment diferent que no té res a veure amb aquesta cançó, no? Però, ostres, també ha estat guai com fer una mica de comunitat, saps?
1: De vegades que hi ha hagut murga aquest estiu, hi ha hagut murga de sa bona i de sa dolenta també, o què? O com ha anat sa cosa?
0: sempre n'hi ha alguns, no?
1: Sí, no?
2: Supos que sí. No ho hem escoltat gaire, la part dolenta, perquè pensam que és bastant evident.
1: No val gaire la pena, tio. Aquí, sí,
0: no.
2: Sí.
1: És qui digui que hi ha coses dolentes, pues, bueno, no viu el mateix món que nosaltres. Però bueno, bé, jo que vols que t'ho digui.
2: Evident.
1: Quan te fiques en coses d'aquestes, sempre hi ha una mica de...
2: Sí,
1: de
2: sempre, sempre li pots cercar el que vulguis, però crec que és... L'argument de la cançó és bastant evident, i qui no entengui que Menorca l'estem venent un poc, pues igual no ho vol entendre, no?
1: Sí, viu un altre planeta.
0: D'haver les primeres setmanes hi va haver tanta, o sigui, com tanta gent que compartia i de tots els colors i de tot, vull dir que jo m'haig sorprendre i tot ostres, és que realment aquí hi ha un problema, perquè si tothom una mica pensa el mateix i, bueno, potser algú no ho compartirà perquè, ai, què pensaran, però ho segueixen pensant, no? I va ser com, hòstia, realment aquí han tocat alguna cosa que està allà, saps?
1: Genial, sí. No, pues sí que es va fer molta renou i vau, no sé si vau conscienciar molta gent, però va arribar molta gent aquest missatge que heu de donar, que està collonut, per suposat. Res, ja anem acabant, que ja tenim molta estona, però no volia demanar-vos, últimament heu fet alguns concerts que xerrava del primer concert a la Casa de Menorca, que va ser un desastre. Em sembla que l'últim tampoc va anar massa gaire tremendo, no? Algo van dir.
2: Engafats.
1: No sé com... Ja, tio. Ja,
2: sí.
1: Què va passar a la Casa de Menorca? A la Casa Menorca, no, a l'Espai Mallorca, perdó. Què va passar?
2: I doncs va ploure, sí. Havien de tocar... mira que hem vist de concerts allà de fora a la plaça de l'Espai Mallorca, a l'aire lliure, que mos han fet molta enveja, se mos han fet les dents llargues sempre, i aquesta vegada que mos tocava a nosaltres, pues no va poder ser, mos va ploure durant les proves de so, i mira, en el moment en que ja eren les... no sé si eren les 10, ja no plovia... Vam poder pinxar el disc, vam poder posar el disc nou en directe. Havia vingut un munt de gent, a més, que va fer que sapigués més greu. I, bueno, va ser una festa igual per nosaltres, perquè ho vam poder compartir, vam poder estar amb la gent, però, evidentment, fa sac greu, sí. De totes formes, mostrarem, en algun moment mostrarem l'espineta i el reprogramarem, aquest concert.
1: Clar que sí, clar que sí. Quin ha estat el millor concert de Berlat? No, no, no mos quedàvem
0: Hòstia, quin ha estat el millor concert, eh?
2: Uf, difícil, eh?
0: Home, els claustres sempre són guais perquè, no, perquè estem com a casa i ho tenim controlat una mica, però... hombre, jo he de dir que, per exemple, els que vam fer l'any passat a la sala Vol, no? Tots els bolos de sala molen,
2: sí,
0: saps?
2: Sí, se mos donen bastant Vol, bé.
0: Es de rat que vam fer amb tu, Amala i Andàlia, també, no? Sí. Perquè sents un poc escaliu de sa gent i... Bueno.
2: Sí, aquests van ser bastant guais, totalment. I els desclaustres sempre són molt familiars i, bueno, potser també els que van fer Taronejant, Antònia Font, també va tenir un component, no sé, vull dir, sa gent també estava bastant in i
1: va ser
2: guapo. Sí.
1: I algun concert proper, alguna cosa propera que pugueu anunciar, que vulgueu, jo sé cosa,
0: sí,
1: però no ho vull dir.
0: Sí, sí. No, ho direm. Mira, ara, per ser gent que mos pugui escoltar des de Mallorca, jo que sé, ja segur que més d'un hi ha. Estarem tocant a l'Espai Goya, vale? que és un... No sé si era un cine, va dir.
2: Sí,
0: no?
2: Jo tampoc ho he acabat d'entendre, si era cine o teatre, crec que era cine.
0: Ja us ho contarem, però crec que és un cine, sí, era. I allà a Manacor, i dia 20 de desembre...
2: Sí, crec que és dia 20.
1: de desembre.
0: I després, l'altra setmana, estarem a Music Box, dia 27, compartint escenari amb un grup també de mallorquins superguai que es diu Garrafa Nadal.
2: Espectacular.
0: I que vos recomano molt que vingueu a veure perquè serà guai.
2: Superbona gent, no sé, sí, què. Exacte, a més per Nadal.
0: Jo que sé. I també, jo que sé, mireu vots la programació de Music Box per Nadal perquè segur que estarà guai, saps?
1: Claro. Algo més farem, sí. Però Music Box vindré. A Mallorca no, que té bolo, però a Music Box sí que estarà allà fent show. I res, Berlà, pues res, gràcies per finalment poder fer la punyetera entrevista aquesta, quants intents. Gràcies per la paciència que teniu en jo.
2: No,
1: i molta sort amb el disc i molta sort en tot, tios, que tot lo bo vos ho mereixeu vosaltres, perquè faig molta feina i vos han de passar coses bones.
0: Com a mínim que no plogui.
2: Exacte.
1: Eso.
2: Pedro, gràcies a tu.
1: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Vinga, xato. Escoltant una mica més de Berlat i fins a propera. Adéu.
2: Adéu.
0: Vinga.

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la, som la mà si està furiosa.

пускали.

0: Radio Far. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç, a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la t'alegre.
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí on es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, que eren 4, tenia 4 metres de fondària, 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
0: La calcinera, el podcast de la història oral de la calça Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, pels boscos i camps.

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, és l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marron grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit i interromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules ninfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. És la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.